0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits al moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
14: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 3 d'octubre del 2026. En aquest clima preelectoral, avui ens agafarem la tertúlia amb ganes. Eduard Voltes, Jaume Clotet, Marta Monforte i Olga Ruiz. Per raons òbvies l'allargarem i sumarem també el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i la sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid, la Paula Bruixats, mentre van desfilant alguns dels protagonistes d'aquestes últimes hores. A quarts d'11, un clàssic del Suplement, l'Hora Negra de la Maica Navarro. Avui també, tertúlia de corresponsals, Plàcid García Planas acompanyant Albert Elfa, dues vides lligades als viatges i a les aventures de tota mena, especialment també a explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, és divulgador en estudis urbans, amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. A les 12 parlarem de reproducció assistida amb Marc Crauet i Alejandra Guimarà. Són parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es presentarà a TV3, a 3CAT, sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real, també una producció per HBO Max. Tot això en un matí de dissabte on amb el Pep Noguer parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. De seguida arriba el Mans i avui també connectats a aquesta actualitat trepidant que passa per la meteorologia. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia. Doncs el cap de setmana que es manté el risc de pluja intensa que pot ser localment torrencial. Durant tot el dia avui els ruixats poden ser intensos en tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà. A la tarda també a les comarques interiors. De fet, a les Terres de l'Ebre encara hi ha molta aigua acumulada en baixos i en carrers, tot i que aquesta nit ha estat una mica més tranquil·la. L'episodi de pluges d'ahir ha deixat més de 270 litres en diversos municipis i els bombers van fer una vintena de rescats de persones atrapades i fins a 300 actuacions. Protecció Civil demana mantenir la prudència al llarg de tot el cap de setmana i de fet, la pròxima matinada s'intensificarà la pluja al litoral central. Es demana molta precaució. Albacete, una forta riuada a Albacete ha provocat que hi hagi hagut una persona morta, almenys una persona morta, al municipi de Madrigueres. Això ha obligat a rescatar també, a més, una norantena de persones. S'hi han registrat més de 140 litres per metre quadrat. Segons ha informat la Junta de Castella-La Manxa, la víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua va arribar a superar el metre d'alçada. També en aquest punt d'Albacete, l'aigua s'ha endut vehicles i ha provocat danys importants a diversos punts. De la plana política, Pedro Sánchez decideix aquest cap de setmana si avança o no les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els va avisar ahir que la història el jutjarà, diu, més aviat del que es pensen.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Sumar creu que Junts, el PP i Vox han d'assumir les conseqüències que els decrets dels decrets que no hagin prosperat. Sentim el ministre Pablo Bustinduy i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
4: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
5: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú.
2: I els activistes pel dret a l'habitatge han escalfat motors per la manifestació d'avui a l'Hospitalet de Llobregat. Es preparen amb aquesta gran manifestació com una gran resposta a la votació d'ahir del Congrés. Simultàniament, a plaça Catalunya, l'Assemblea de Concentrats ha acabat amb una resolució clara, vaga general. Sentim el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
6: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
2: I després de la votació d'ahir al Congrés, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ahir a la tarda assegurava que aquesta havia estat una oportunitat única per la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
7: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: De la plana internacional, Donald Trump descarta el veto a les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. El president dels Estats Units s'hi ha referit després que els líders del G7 hagin cedit a les pressions de la Casa Blanca i hagin acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli de les seves reserves en un intent de baixar els preus dels carburants. Trump ha assegurat aquesta matinada que la relació amb Europa és molt bona i considera que han fet el que havien de fer.
8: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
2: La Casa Blanca havia amenaçat amb limitar les exportacions del seu dièsel per contenir-ne els preus poques setmanes abans de les eleccions crucials de mig mandat als Estats Units. El preu del dièsel s'ha enfilat a màxims històrics, bona part a causa de la guerra a Ucraïna i el bloqueig a l'estret d'Hormuz. I encara de la plana internacional, almenys 5 palestins han mort aquesta matinada en un atac aeri israelià contra un edifici d'apartaments de la ciutat de Gaza, segons les autoritats sanitàries i els serveis de defensa civil de la franja. L'exèrcit israelià no s'ha pronunciat de moment sobre el bombardeig. Les tensions continuen malgrat l'alto el foc negociat l'any passat, mentre Israel i Hamas es culpen mútuament de vulnerar els acords. I quan passen 7 minuts de les 6 del matí, anem als esports. Després del que hem vist de la classificació del Gran Premi del Japó de MotoGP, sembla que Jorge Martín i Marc Márquez tindran un primer duel directe a la cursa sprint. El líder Martín surt des de la pole amb Marc Márquez i Pedro Acosta a la primera fila. A les 8 podeu seguir la cursa en directe a l'Univers MotoGP a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria a la temporada de l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat a l'Eurolliga per 82-95 a la pista del Besiktas. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. Les darreres proves que s'ha fet determinen que no té cap lesió a la cuixa dreta. I en futbol de segona, avui Sabadell-Andorra. I en bàsquet, ACB, Joventut Andorra i Manresa-Breogán.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
11: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
10: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
12: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
10: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
0: En moments excepcionals, sempre hi som.
13: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
0: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
14: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar molta aigua. Concretament aquest
0: amb la informació.
15: Catalunya Ràdio.
5: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
18: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
15: Catalunya Ràdio.
0: A tota hora i a tot arreu.
19: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
21: d'aquests
20: anys.
21: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de tarda tràmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
0: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
16: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Dissabte passen uns quants minuts de les 6 del matí i això vol dir que Catalunya Ràdio comença al mans tota la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui dissabte posarem l'agenda de la cultura popular a bullir. Ens aturarem, per exemple, entre molts municipis a Balaguer, la Noguera, on s'hi celebra la sardanada, a Blanes, la trobada nacional de bandes i associacions musicals, o a Torre-serona, al Segrià, per conèixer les propostes del Festival d'Arrel. Repassarem el cap de setmana intens que tenim i que el tenen també les colles sardanistes de competició i les colles castelleres. Tot això, moltes més coses des d'ara i durant els propers 40 minuts. Al mans d'aquest dissabte, que us oferim amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el mans i és de bon matí. A Catalunya Ràdio amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, doncs, en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Primeres notes, com sempre, comencem musicals. Els Ira, a la Ribera Alta, al País Valencià, dijous que ve hi actuen Sandra Montfort, els Tiets, Auxili o els Diluvi, amb motiu de la festa del 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià. Quim Fandango, són els Diluvi, amb Pep Jimeno.

0: Els diluvi en Pep Gimeno, Quim Fandango, des del treball present. Si us dèiem que diluvi serà al Zira, al País Valencià, dijous, posats a fer propostes, avui Pep Gimeno serà a Montcada, també al País Valencià, dins dels actes de l'any Jaume I.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.
0: Entrem en temari.

0: Balaguer, a la Noguera, es converteix avui dissabte en el centre d'un petit festival que vol anar més enllà del que és la ballada tradicional de sardanes. És la Sardanada, la tercera edició d'aquesta proposta que ha començat aquest divendres i que combinarà cobla, dansa, patrimoni, nous llenguatges escènics i activitats pensades també per al públic que no és habitual al món sardanista. La iniciativa va néixer després que Balaguer fos capital de la sardana el 2022, com explica el president del col·lectiu sardanista de Balaguer, Jaume Marvà.
1: De fet, ha sigut un aplec que ha anat creixent molt ràpidament, perquè nosaltres fins al 2022 no teníem ni aplec de la sardana, i abans del 2022 vam ser capital de la sardana, vam fer un aplec, i en un primer moment el que vam fer és aprofitar un aplec d'ermita per fer un aplec de sardanes, però des del primer moment em vam adonar que el que havíem de fer era una festa específica on la sardana fos el centre, però que dialogués amb d'altres coses.
0: La triple ballada continua sent l'eix de la jornada, però la sardanada ha anat adquirint forma de festival. Un dia i mig d'activitats, amb la sardana com a punt de partida i la voluntat d'arribar a públics diferents.
1: Llavors m'hem adonat que el que volíem era fer com una mena de petit festival, molt petit, d'un dia i mig, on hi hagués activitats per tothom. És a dir, no fer una festa per a sardanistes, sinó fer una festa on els sardanistes puguin trobar activitats superxules, però a gent que no són gens sardanistes també puguin trobar activitats superxules.
2: On deu ser? Què deu fer? Però què dius? Res. Deixeu estar. Boires. Tots són boires. Només boires.
0: Avui a les 11 el programa proposa una ruta guiada i a dos quarts d'una Arnau Tordera presentarà en petit format un tast de Sirènia, que de fet estrenarà d'aquí a 15 dies a la Fira Mediterrània. A la tarda arribarà la triple ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi, la Mediterrània, la principal de Llobregat, un programa que inclou també estrenes de les sardanes Ponent de Pitu Chamorro i Fils d'Argent d'Anna Abad. Jaume Marvà explica que la sardanada vol actuar també com a aparador de noves creacions que parteixen al voltant de la sardana i de la sonoritat de la cobla.
1: De fet, volem ser un aparador de les noves tendències que es fan al voltant de la sardana o a prop de la sardana. I, per tant, programarem tres espectacles, dels quals dos són novetat i un tercer és la segona vegada que es fa.
0: La jornada acabarà a les 10 de la nit amb saxo, cobla i cabaret, proposta de Mercè Martínez, Jordi Paulí i la Mediterrània. A més, aquesta tercera sardanada ha volgut recordar la relació de Pau Casals amb la sardana i la música per a cobla, coincidint amb els 150 anys del seu naixement.
1: I després també volem ser un festival amb compromís social i ens semblava que enguany, que és els 150 anys de Pau Casals, volíem reivindicar el Pau Casals com a músic que s'estimava la cobla i la sardana, i per tant s'han fet molts homenatges, però n'han vist pocs que feien referència amb aquest compromís que hi va tindre sempre cap a la música i cap a la cobla. Cap a la música catalana, cap a la sardana i cap a la cobla. I per tant volíem donar-li aquest enfocament específic.
0: La sardanada, doncs, que continua durant tot aquest dissabte a Balaguer, a la Noguera, fent dialogar la sardana amb dansa contemporània, jazz i saxo, així com el cabaret. Més coses per aquest dissabte. Blanes a la Selva avui reuneix i es converteix en la capital de la música de banda. La vila acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebra en terres de Girona. La convocatòria coincideix, a més, amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Hi participaran fins a 17 bandes i uns 750 músics d'arreu del país. Per Vanessa Martínez, la presidenta de la banda i cobla de Col·legi Santa Maria d'aquesta població de Blanes, aconseguir aquesta participació ha estat tot un repte.
3: Quasi totes les bandes es concentren a Tarragona, a Barcelona, a Lleida, i pujar-les cap aquí a Girona no era un repte fàcil. Hem aconseguit que 17 bandes d'arreu de Catalunya pugin. Estem parlant d'uns 750 músics que es concentraran aquell dia a Blanes.
0: La trobada incorpora enguany una participació convidada procedent de Cuba, una presència que, segons el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, Joan Canyagueral, dona una nova dimensió a la convocatòria.
4: Potser a partir d'avui ja podríem dir la trobada internacional. Ja que ho ha dit, perquè que vingui un grup de Cuba, pues, no ho han vist mai a la Federació. I podríem ficar-li a primera trobada internacional o trobada de bandes de música internacionals.

0: Aquesta jornada, per tant, començarà a les 11 del matí amb concerts, cercaviles i un vermut musical a diferents punts de Blanes. Les bandes avançaran després fins a l'Ajuntament, on s'imposarà el corbatí commemoratiu als estendards i s'interpretarà conjuntament la peça Azcàrrega. L'entitat anfitriona és la banda i cobla del Col·legi Santa Maria, una formació infantil que ha impulsat l'arribada d'aquesta trobada nacional a les comarques de Girona.
1: I no només per això, a part de que és el primer cop que es fa aquí a Girona, que una banda infantil hagi sigut la pionera en posar aquest projecte sobre la taula de la federació, doncs també és un hàndicap, perquè clar, som infantils, però aquí estem també, i més que res també per fer partícips els nens, que no només van a les trobades, sinó que també ells participen en una activitat d'aquesta tan gran.
0: Per poder fer aquesta trobada, algunes de les bandes hauran recorregut gairebé tot el país per arribar fins a Blanes. És el cas de les formacions d'Alcanar i de la Sénia, totes dues al Montsià. Joan Canyagueral posa en valor aquesta voluntat de compartir una jornada de música i convivència.
2: N'hi ha que venen des del límit a la província de Castelló, com és la municipal d'Alcanar, com és la de la Sínia, que estan a les portes de la província de Castelló, i clar, per arribar aquí són 280, 290 quilòmetres. Però bueno, això quan hi ha voluntat de treballar pels companys de banda, pels companys que organitzen aquestes coses, pues és el més important que hi ha.
0: El programa es completarà a la tarda amb una cantada de veneres del grup Tela Marinera i Rom Cremat, una festa de les bandes que reunirà a Blanes prop d'un miler de persones, si s'hi compten músics, familiars i acompanyants, i on també s'hi podrà sentir la música per a cobla de la formació de cobla d'aquesta banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.
3: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Aquesta era Dos records, sardana, que es podrà escoltar a la sardanada d'avui a Balaguer. És de Fèlix Martínez i Comín amb la Cobla Sant Jordi. Torre-serona, al Segrià, es converteix aquest cap de setmana en el punt de trobada de la dansa i de la cultura popular a Ponent. El municipi acull la segona edició del Festival d'Arrel, organitzat per les Bar Arrels de Lleida i l'Ajuntament de Torre-serona. La proposta va néixer amb la intenció de portar la dansa tradicional a poblacions on habitualment té menys presència. Ho explica en Xavier Ramon, membre de les Bar Arrels de Lleida.
1: La idea va sorgir per un membre del grup, el Jordi Sebastià, que tenia ganes de crear un espai de dansa tradicional que arribés als diferents pobles de Ponent on, per casuística, no els arriba la cultura popular i tradicional com la dansa.
0: El festival acull aquest dissabte una fira artesanal, la representació de la Moixiganga de Sitges, una cercavila amb diferents elements de cultura popular i un vermut musical amb les incògnites. A la tarda serà el torn dels esbarts juvenils i adults i al vespre hi haurà un taller de dansa popular, sopar també i concert amb l'orquestrina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a observar els espectacles, sinó que també entri a ballar i participi en les activitats.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: Demà diumenge el Festival d'Arrel continuarà amb les matinades, la ballada del bou d'Arrel, les actuacions dels esbarts infantils, sardanes i jotes de l'Ebre amb el grup Sara Bastall. Totes les activitats són gratuïtes, tenen com a espais principals el poliesportiu i els carrers de Torre-serona. I seguirem aquest recorregut d'activitats arreu del territori perquè a Vilaseca, al Tarragonès, la població acull la 51a trobada nacional de ball de bastons amb gairebé 1.700 participants i una seixantena de colles arribades d'arreu del país. La trobada s'emmarca més en la celebració dels 50 anys de l'esbart dansaire Ramon Dolzina, l'entitat anfitriona. La seva presidenta és la Maria del Mar Milero.
2: Què passava? Que volíem fer una trobada i dèiem, bueno, quina trobada podem fer per celebrar 50 anys? Perquè no volíem fer una trobadeta de quatre colles, no? I ens vam embarcar, ens vam il·lusionar, diguem-ho així, en portar la trobada més gran que coneixem, que és la trobada nacional del Ball de Bastons, no? Vam presentar la candidatura, vam sortir escollits i aquí estem, a punt de que passi aquest moment.
0: La programació començarà a les 10 del matí al Castell de Vilaseca. Durant aquest matí hi haurà actuacions de balls de bastons de Vilaseca, jotes catalanes amb l'esbar Ramon Dolzina i una mostra de l'Associació Cultural del Cafè de Viana do Castelo a Portugal. També s'han programat visites als espais patrimonials, així com un vermut amenitzat per una xaranga. El gran desplegament bastoner arribarà a la tarda. A partir de 5:45, tres coets donaran simultàniament el tret de sortida a 6 cercaviles que recorreran diferents zones de Vilaseca fins a confluir tots al Parc de la Riera.
2: Després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid del dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles. Cadascú comença d'un punt diferent i van a parar a la plaça.

0: plaça de la Riera, que és on farem doncs, una ballada conjunta, hi haurà els parlaments, i crec que és un dels moments més bonics que podem viure, no? Després hi haurà el sopar de colles, un ball folk, i acabarem amb un DJ.
1: A 8:15 del vespre, totes les colles ballaran conjuntament l'Esquerrana, acompanyades pels músics dels Balls de Bastons de Vilaseca. Acte que acabarà amb els Segadors i una festa que continuarà al castell amb sopar de la trobada, així com ball folk i música amb DJ. Fem encara una volta per algunes festes del cap de setmana. Al Principat, avui i demà torna el Benvinguts a Pagès, amb la festa on s'obren les explotacions dels obradors i restaurants d'allotjaments de tot Catalunya amb portes obertes per acostar-nos a la pagesia. A Salt, 28a Fira Internacional del Cistell, que omple el barri vell de cistellaires d'arreu de Catalunya i dels Països Catalans amb demostracions, tallers i exposicions. A Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, fan la Fira de l'All. I també la música d'arrel té el seu pes aquest cap de setmana amb una cita a Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà, amb el Pedret Folk. Més propostes encara a Artés, al Bages, la 31a Festa de la Verema. I a Caldes de Malavella, a la Selva, la Fira de l'Aigua, dedicada al termalisme. Eixamplem el mapa. A Gandia, a la Safor, la Fira i Festes que posaran a la ciutat en marxa amb el Tio de la Porra, espectacles de carrer, música i activitats per a totes les edats. A l'Alcora, a l'Alcala Tent, l'Alcora Folk, que dedica avui la jornada als sons i a les tradicions. A Sant Miquel de Balançat, a Eivissa, el Balançat Balla, reuneix ball de pagès, cançó eivissenca i cantadors d'arreu de la illa. I també a Santa Maria del Camí, el Raiguer Sarroqueta proposta una tarda i nit de música, activitats familiars, percussió, correfoc, amb més de 20 artistes i col·lectius. Acabarem a Perpinyà, al Rosselló, en el Palau dels Reis de Mallorca. Avui hi ha Valeurs de Feta, una gran mostra de l'associacionisme amb 140 entitats, tallers i exhibicions, entre d'altres castells, sardanes i música. Així que si no teniu plans per aquests dies, doncs teniu tot un país sencer per triar i remenar. Concurs de castells, espectacle més gran del món. Arriba aquest cap de setmana el desenllaç amb les dues darreres jornades a la Tàraco Arena Plaça de Tarragona. Avui dissabte, a partir de 4:45 a la tarda, hi competiran 18 colles. Una jornada molt oberta, dominada pels castells de 8 i amb possibilitat que alguna formació provi de fer el salt als 9 pisos. Sobre el paper, les principals favorites són els castellers de Sabadell, Marrecs de Salt, els xics de Granollers i els segals d'Osona. Demà de diumenge, la partida de les 10 del matí, arribarà a la gran final amb les 12 millors colles classificades. Els castellers de Vilafranca, guanyadors a l'edició del 2024, primers al rànquing, parteixen com a favorits amb la colla vella dels Xiquets de Valls com a principal rival. La colla Joves Xiquets de Valls i la colla Joves Xiquets de Tarragona completen el grup d'aspirants al podi. Si esperen veure castells de gamma extra, construccions de 10 pisos i una jornada que es pot decidir a les últimes rondes. Segurament el que serà segur és el millor concurs de castells de tota la història. L'Esther Roca és la directora d'aquest certamen.
2: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
1: El concurs que va començar diumenge passat a Torredembarra, al Tarragonès, va començar amb victòria dels castellers d'Esparreguera. La colla va sumar 1.940 punts i va superar només per 15 punts a la colla castellera de Figueres gràcies a un decisiu 5-7 amb agulla descarregat a la cinquena ronda.

0: Comença també la recta final del Campionat Nacional de Colles Sardanistes. La setmana passada es van celebrar concursos que són puntuables i ara mateix les classificacions estan d'aquesta manera. En les categories que se la jugaven, la setmana passada, en diverses jornades del campionat, per exemple, els alevins. El primer concurs dels dos que faran les colles de més menuts, al capdavant ara mateix hi ha els ocells de la Pessigolla de Valls, seguits pels menuts dansaires del Vendrell. Juvenils, que es van trobar Sitges com els alevins, doncs ara mateix al capdavant hi ha la colla Cabirols de Sabadell, seguits per poca puntuació de la nova Tarragona Dansa. Les colles grans, després del concurs de la Mercè a Barcelona, comencen a apuntar cap a un clàssic entre colles, la Mare Nostrum i les Violetes del Bosc, que estan empatades ara mateix a la primera posició, un enfrontament a destacar en el concurs del Pla de la Catedral. Les Violetes, per cert, es van imposar a la colla Mare Nostrum en l'aparellament que es van trobar. Caldrà esperar a les següents jornades per veure com es desenvolupa el campionat i, sobretot, aquest derbi. El proper concurs de les colles grans, 11 d'octubre, a Vilassar de Mar.
1: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullan.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Activitats encara per avui i demà. Rialp, el Pallars Sobirà, acull aquest dissabte i demà diumenge a la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. Convocatòria que porta per primera vegada aquesta festa de cuina comunitària al Pirineu i reuneix colles catalanes i delegacions convidades d'Andorra i d'Itàlia. El president de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques és en Jordi Preses.
2: L'objectiu d'aquestes trobades és donar a conèixer el que fem, no? El que fem totes aquestes colles que tenim aquests trets en comú, que és cuinar, que és fer aquestes paroles, olles, perols, depèn del lloc on quin nom reben a cada lloc, com ensenyar a la gent aquesta tradició que tenim, que per molts pobles és desconeguda, però per altres pobles doncs és la festa més important del seu poble.
0: La programació comença aquest dissabte amb la recepció de les colles i demà diumenge, a partir de les 6 del matí, ben d'hora, s'encendran els focs a la plaça de les escoles i començarà la cocció de les diferents escudelles, ranxos i sopes, una degustació popular prevista cap a quarts d'una del migdia. Rialp, en aquest cas, és una de les incorporacions més recents a la federació i aquesta serà la primera trobada celebrada, en aquest cas, en el Pirineu.
2: I enguany fem aquesta trobada a Rialp perquè és una de les colles que està dintre de la federació. Són de la fornada nova que va entrar a la federació i és una mica un experiment de veure com reaccionarà la gent, el públic, sobretot a la zona del Pirineu, on no han fet mai una trobada encara. Ells tenen la seva festa particular, però és la primera vegada que fem la trobada doncs, en una zona pirinenca. Per tant, molta il·lusió de donar-nos a conèixer en una zona nova.
0: La federació agrupa celebracions que comparteixen tres característiques: l'elaboració d'un àpat col·lectiu i solidari, una continuïtat històrica superior als 100 anys i la cocció d'en grans paroles posades al foc de llenya. La trobada de Rialp també forma part d'un projecte de més llarg recorregut, que és que la federació treballa per localitzar celebracions semblants en d'altres països europeus i construir en el futur una xarxa internacional que pugui optar al reconeixement de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial.
2: El nostre projecte és a llarg termini i és una cosa que, a part de la divulgació, doncs busquem un altre reconeixement també, tant a nivell català com a nivell internacional, com seria patrimoni de la UNESCO, i per tant ens interessa molt que aquestes colles, doncs, per començar els anem trobant, que ja és molt, no? Anar trobant coses que tinguin una cosa tan vinculada a les nostres festes i que siguin d'altres països. Per tant, el nostre projecte és a llarg termini agrupar totes aquestes colles que tenim les mateixes característiques i en un futur doncs, donar a conèixer la nostra festa al país i al món.
0: Ara bé, aquesta candidatura encara no està presentada formalment. El projecte es troba en una fase prèvia de documentació i recerca. S'estan identificant colles ara mateix a Itàlia, a Romania, a Hongria i a Sèrbia, i també en altres indrets que comparteixen la mateixa manera de cuinar i una antiguitat comprovable.
2: El punt de la UNESCO el tenim en fase de descobriment. Com diem, estem estem buscant colles que comparteixin aquests tres punts que hem dit, no? De solidaritat, de cuita amb llenya, amb paroles, i que tinguin una antiguitat superior a 100 anys ininterrompuda, i estem en la fase d'ampliació, diguéssim, de coneixement de quines colles tenim per Europa que poden estar fent el mateix.
0: Paral·lelament, la Federació treballa perquè totes aquestes festes obtinguin primer el reconeixement dins del patrimoni festiu català. Rialp, doncs, avui demà, trobada de la Federació de Ranxos i Sopes Històriques. La setmana que ve, la Ràpita al Montsià tornarà a principis del segle XX. A partir de divendres i fins al diumenge, al barri de Chicago de la Ràpita acollirà la desena edició d'Orígens, una festa de recreació històrica que recupera la vida quotidiana, oficis, música i cuina dels avantpassats rapitencs. Franzina Molina és la regidora d'identitat de la Ràpita.
3: És una festa que, com sempre dic, és molt de poble. Per què? Perquè parla dels nostres orígens, com diu la mateixa paraula. Parla de com treballaven, com vivien, de què s'alimentaven els nostres avantpassats, els iaios i les iaies, no? Sobretot dels principis del segle XX.
0: La recreació mostra com vivien i treballaven pescadors, pagesos i ramaders. Però l'objectiu no és només recordar, també es vol transmetre aquesta memòria a les generacions més joves a través de l'experiència.
3: I mos permet, en totes les activitats que fem, tots els diferents actes que realitzem aquell cap de setmana, conèixer una miqueta més aquesta història dels nostres iaios i sobretot transmetre aquesta història als més petits de casa, no? És una forma de transmetre oral, però la part vivencial.
0: Orígens, per tant, començarà divendres amb la inauguració i amb l'espectacle Jota per Copla, amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, la Copla Rou Jove i Marcel Caselles. Durant el cap de setmana hi haurà música, teatre, jocs tradicionals, demostracions d'ofici, concursos de morra, gastronomia i el popular Ball del Fanalet. Una de les activitats més representatives serà dissabte que ve, la demostració de pesca al rosegall, que permet veure com treballava antigament la costa rapitenca.
3: Però jo penso que una de les que arrastra molta gent és la pesca al rosegall, perquè és molt representativa de com se feia la pesca en aquell moment. La gent els agrada veure perquè hi ha una part també teatralitzada, vull dir, és que es veu in situ com se feia en aquell moment, no cal ni imaginar-ho, vull dir, ho podem veure allí. I tot i que es fa una altra zona fora del barri, la gent igualment va i té interès per a veure-ho.
0: I el gran repte d'aquesta desena edició, doncs, arribarà el diumenge dia 11 a les 11 del matí. La Ràpita intentarà aconseguir el rècord Guinness de persones ballant simultàniament una jota, en aquest cas la Jota Vella. L'organització vol reunir 1.000 participants, 500 parelles i superar l'actual registre de 700 persones.
3: Sí, serà el diumenge 11 a les 11 del matí, el que passa que els participants pues, vindran una miqueta abans perquè hem d'organitzar 1.000 persones i també tindrem allí el jurat del World Record Guinness, llavors suposo que si mos han d'acabar de donar algunes indicacions finals també estirem allí. I la veritat és que hi ha un gran nombre de persones. Jo penso que arribem sí o sí al rècord. El rècord està en 700 persones ballant. I estes ja, jo penso que ja sí o sí les tindrem en poquet, i llavors tot aquelles de més que vinguen, pues, tot allò que podrem ampliar el nostre rècord, no? I de dir, pues, la Ràpita vam aconseguir 800 persones, per exemple, no?
0: La Jota Vella es ballarà durant 7 minuts i tindrà l'acompanyament en directe de la rondalla Guardet d'Amposta. La festa es completarà diumenge amb sardanes i amb el concert de Cluenda de Pep Jimeno Botifarra. I també aquesta setmana que entrem, a partir de divendres i fins al diumenge, del 9 al 11, a la Massana, al Principat d'Andorra, sisena edició del Contradans, el festival que reivindica el diàleg entre la contemporaneïtat, la tradició i la dansa, amb espectacles procedents d'Andorra, de Catalunya, dels País Valencià, el País Basc i de l'Arieja. Un dels plats forts serà la recuperació, al matí de diumenge, de Meritxell, la patrona, una producció que reuneix els 5 esbarts andorrans i es va estrenar precisament fa unes setmanes per commemorar els 50 anys del nou santuari de Meritxell. L'èxit dels primers passis, doncs, ha portat a l'organització a adaptar-la ara a la plaça de les Fontetes, on es podrà veure. Ens ho explica la Sandra Tudó, que és directora d'aquest Contradans.
4: Meritxell, la patrona, surt també d'un projecte del Contradans, on juntem tots els esbarts per commemorar el 50è aniversari de la construcció del nostre santuari. i clar, va volar, les entrades van volar. És veritat que el recinte només acollia 300 persones, però bueno, vam dir, ho tornem a fer pel Contradans. Crec que és un molt bon espectacle per fer-ho al Contradans.
0: El Contradans, per tant, començarà divendres amb Com pesa la terra, la nova proposta de l'Esbart Sant Romà, i Freqüència d'arrel, una sessió de discjòquei andorrà, John Holt, que fusiona música tradicional, house i electrònica. Dissabte, la programació s'obrirà amb Foc i Lloc, de la creadora andorrana Emma Riba Santuré, una peça inspirada en la tècnica de la pedra seca, i tot seguit arribarà Aleta, de la companyia Marc Fernández, una mirada contemporània sobre l'univers casteller.
4: És a dir, comença Emma Riba a les 11, que és una artista del nostre país, però que s'està movent molt per Catalunya, i després fem Aleta, que representa una mica els castellers amb dansa contemporània, i crec que és una molt bona paleta d'espectacles pel dissabte al matí.
0: La jornada continuarà amb Ceinture de Feu, la companyia Zampa de l'Arieja, i també amb On està l'Alícia, de la companyia valenciana Marea Danza, que es representarà a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino. Diumenge, després de Meritxell la Patrona, el festival tancarà amb ADK 3.7 d'Auquera en Dansa. El Contradans, cal dir que també dedica bona part de la seva activitat i la programació als oficis tradicionals. Enguany hi haurà 17 parades d'artesania, la xifra més alta de la història del festival, a més de demostracions i tallers participatius.
4: Que hem parlat molt dels espectacles, però no oblidem que el Contradans també parteix dels artesans i que hi ha molts tallers perquè la gent pugui gaudir tot el dia d'aquesta feina que es feia abans al nostre país, al país de Catalunya i a tot arreu.
0: La major part de les activitats són gratuïtes d'aquest Contradans, que recordem vol dir contemporaneïtat, tradició i dansa, i que se celebrarà enguany a partir de divendres que ve a la Massana, a Andorra.
1: Deixa't de manies i Catmans amb Quim Rullant.
0: Acabarem amb música per avui dissabte. Avui mateix comença Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, la 17a edició del Festival Arrela, organitzat per l'Espluga Viva. 31 d'octubre serà la data final d'aquest festival, que omplirà cada cap de setmana d'activitats i que combina, doncs, música amb cançó d'arrel, glosa, ball i activitats participatives. Laura Sant Agustín és de l'Espluga Viva.
5: És un festival de música d'arrel, sembla la 16a edició, i llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entre les propostes que desfilaran, doncs, entre moltes, la celebració dels 45 anys del Ball de Nans d'Esplugues, l'espectacle Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, o els concerts de Magalissare, Xavier Díaz, Lara Nà, Guillem Roma, Riu i La Baula.

Aquests que acabeu d'escoltar són el Germà Negre amb el Baile del Japó, peça que trobeu al Puja Aquí Dalt i Balla. I és que els Germà Negre seran avui a Brunyola, a la Selva, en l'Avellana Fest, on també hi haurà els Pets, Miquel del Roig o Diversiones. Fins aquí aquest Mans d'avui dissabte. Gràcies per haver-nos fet companyia. Recordeu que dissabte que ve hi tornarem amb més música, més festa i més cultura popular. Abans de marxar, us apuntem una cita per aquest dilluns, dia 5, a les 7 de la tarda, al Teatre de l'Aliança del Poblenou a Barcelona. Nou concert del cicle de Cobla de Barcelona, amb la Sant Jordi i amb la Marinada. Entre les obres que programaran hi ha la peça Sitges la Festa, d'Agustí Borgunyó, que escoltarem en aquest cas amb la Cobla de Sant Jordi, amb la que ens acomiadem. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins la setmana que ve. Ens retrobem aquí amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, al Mans, a Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: El cinema fantàstic torna a Sitges.
3: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
2: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
3: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
2: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
4: Aquest és l'últim cap de setmana de seleccions. S'acaba l'aturada.
5: Però al Tot Gira no us abandonarem.
4: Dissabte, obrim a les 4 amb la prèvia del Barça-Reial Madrid. A les 6, bàsquet ACB, Penya-Andorra.
5: I a 6:45, Sabadell-Andorra.
6: Una rematada, Ton Ripoll!
5: El Sabadell torna al seu fortí, on només guanya.
4: També serem a l'Espanya-Txèquia de la Nations League.
5: I diumenge...
7: És molt bona! Calent el joc!
5: Després de la TDG del Barça-Madrid, obrirem amb l'anàlisi del partit.
4: També seguirem el Baskonia-Girona i l'UQAM-Barça d'ACB.
5: I a les 9...
7: Patapa!
4: Girona-Mallorca, a l'exclusiu digital.
5: Tot Gira.
4: Dissabte de 4 a 11 i diumenge quan acabi la TDG. Amb David Clopés.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
8: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, al suplement, vam entrevistar Pau Gasol 5 anys després de deixar el bàsquet. Amb ell vam parlar sobre família, sobre llegat, i concretament li vam demanar per la seva actual relació amb la família de Kobe Bryant.
10: Tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles, de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i al poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària. També aquesta idea, no, de potser tenir, com tu dius, i tenir una, començar una família quan les condicions de vida i de treball doncs siguin més idònies, perquè veia molts companys, ho he vist amb molts companys, no, doncs amb famílies, diguem-ne, trencades, o no puguem passar gaire temps, o no coneixem gaire els seus fills, etc. Però també està el factor, òbviament, de conèixer i haver conegut a la persona adient. I jo la meva dona la vaig conèixer doncs, també en un moment de la meva vida, més endavant, i també això també és un factor, òbviament, clau i important. No?
9: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam analitzar les circumstàncies de la mort de Josep Joan Pere després que la seva parella hagi quedat en llibertat, tot i que aquesta setmana s'ha continuat enredant la cosa. També vam parlar de l'íntima relació d'amistat de l'arquitecte amb Isaac Andic.
11: A tothom ens ha cridat l'atenció aquesta relació d'amistat Isaac Andic, per raons òbvies, no? Però les circumstàncies de la mort no tenen res a veure.
12: Ah, no. L'única vinculació que hi ha era doncs, l'estretíssima relació que Joan Pere tenia amb l'Isaac. Eren molt bons amics, de veure's pràcticament cada setmana, de navegar junts, i de fet... Quan mora Isaac Andic, Joan Pere en aquell moment li estava dissenyant el que havia de ser el nou vaixell del fundador de Mango, que ja volia desfer-se del que tenia, i li estava dissenyant un nou com ja havia dissenyat l'anterior, i a més era el responsable de la seu de Mango a Palau i Plegamans, de la casa d'Isaac. De fet, Joan Pere va quedar molt tocat de la mort de l'Isaac Andic.
9: I ens van visitar els dos germans Soler. D'una banda, el Toti, el músic, i de l'altra, el Bernat, narrador de futbol. Tots dos comparteixen pare, però, a més, es porten més de 2 dècades. Així defineixen la seva relació.
13: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
14: Exacte, no? Sí.
11: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
14: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat, no hem compartit mai casa.
13: No hem convissut mai. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Soler Bax, va tenir 5 fills...
14: Exacte.
13: Tres d'una tongada i dos d'una altra. Però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic, no? Sempre amb els cabells llargs. Jo recordo fins i tot aparèixer algun dinar de Nadal amb uns pantalons vermells. Sí. És a dir, realment era un artista, no de rock en aquest cas, però vaja, pràcticament.
9: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
9: Al cinema es torna Tom Cruise, Digger.
16: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that...
9: Ho fa acompanyat del cineasta guanyador de l'Òscar, Alejandro González Iñárritu, per explicar l'esbojarrada història de l'home més poderós del món que s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre climàtic que ha desfermat ho destrossi tot.
15: A qui agradarà, Marta?
9: Els que veu Xalà amb El Renacido teniu una sensibilitat especial pel cinema mexicà o alguna vegada us heu plantejat formar part de la cienciologia.
15: Que clarament no és el nostre cas. El que sí que és el cas és d'una nova estrena a les plataformes.
17: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
9: A Netflix, una nova versió d'un clàssic del cinema. A l'este de l'Eden. Florence Pugh, Christopher Abbott i Mike Feist protagonitzen aquesta adaptació en format minissèrie de l'obra mestra de Steinbeck que explica la saga multigeneracional de la família Tusk, amb especial atenció en la seva antiheroïna, la Kathy.
15: Per què la recomanes?
9: A banda de pels seus excel·lents intèrprets, perquè la creadora és Zoe Kazan, una de les guionistes joves més bones de la seva generació, que ha signat pel·lícules tan genials com Ruby Sparks. A banda, Marina també és la neta del llegendari guionista Elia Kazan.
15: I si preferiu anar al teatre...
9: Doncs a l'Espai Texas, després de nosaltres. El musical escrit i dirigit per Jumon R compta amb música de Miquel Tejada i està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i explica la història d'una parella que ho acaben de deixar però s'han promès no perdre el seu vincle. Ara... Com es fa, això? És possible continuar estimant-se després de l'amor?
15: Què en diuen les crítiques?
9: A Time Out, parlant d'una obra que és medicina per tot aquell que ha viscut una ruptura de prop, amb punts d'humor que relaxen l'espectador i a la vegada els fa partícips d'un moment tan intens com íntim. Per cert, avui la funció és doble, a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre.
15: I si preferiu anar de concert, música. Bye!

0: perquè avui els Pets celebren 40 anys sobre els escenaris a Brunyola.
1: Després de l'èxit de la primera meitat de la seva gira Canten les 40, en què van repassar els seus dos discos més emblemàtics, ara estan girant els 8 discos que no van cantar però que estan igualment plens d'himnes. Avui els tocaran a 8:45 de la nit a l'Avellana Jove i encara queden entrades per entre 15 i 30 euros.
0: Com aquest clàssic, com el Pau dels Pets, amb qui avui arribarem a les 7 del matí. Ara tornem!

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, el PP i Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un Les Dance a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convencen unes noves eleccions? O a qui li convenen? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Sánchez com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes i incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijóo i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions són cada vegada més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport, que diu que costa més guanyar que no pas perdre. El debat d'aquest divendres també ens deixa imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de tretzo. Reflexioni el que reflexioni Sánchez, al pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés dels Diputats ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions. I els partits, sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de la vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Pedro Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: La pluja pot tornar a ser intensa avui a les Terres de l'Ebre,
2: on intenten recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir que va deixar inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats a diverses persones. Protecció Civil continua demanant avui molta precaució.
0: El sindicat de llogateres convoca avui manifestacions en defensa del dret a l'habitatge.
2: I anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Les manifestacions es faran a Barcelona, Madrid, Palma i València.
0: I també ens fixem i comencem a escalfar motors pel concurs de castells. Aquest cap de setmana, demà serem a Tarragona, però és que avui hi ha la segona jornada d'aquest concurs.
2: Sí, efectivament, hi participen 18 colles de la categoria de 8, amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de 9. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebraran a la Tarraco Arena.
0: És el segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies. Avui contra la República Txeca, Roger Nau.
3: A Oviedo, a 3:15, amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria, i si no hi ha cap sorpresa, amb Lamine Yamal un altre cop a l'11 titular. El club blaugrana aguanta la respiració mentre confirma que Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe.
0: Tot això mentre el Barça femení prepara el clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou.
3: A la prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. El club també té avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Pel que fa al clàssic de demà, a les 5, les blaugranes, si guanyen, deixaran l'equip blanc 5 punts enrere.
0: D'aquí menys d'una hora, a les 8, Marc Márquez buscarà una nova victòria a Motegi.
3: A la cursa esperin del Gran Premi del Japó de MotoGP, el líder del Mundial, Jorge Martín, surt des de la pole, amb Márquez i Pedro Costa també a la primera fila de la graella.
0: El temps, Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs hi ha un temps avui marcat novament per acarrisar alguns ruixats forts que poden caure sobretot a partir d'últimes hores al matí cap a la costa i al prelitoral. De moment aquest matí alguns ruixats a les Terres de l'Ebre. De moment no són forts, han deixat 12 o 13 litres, per exemple, a Mas de Barberans, i es preveu que es vagin reproduint, però seria a partir cap a les 11-12 quan poden arribar nous ruixats forts per la costa i al prelitoral. No només a les Terres de l'Ebre, és una situació general de la costa, i després durant la tarda avançar també la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, però els registres més importants a prop del mar. De nit matinada fins i tot la pluja es podria intensificar més, especialment a comarques de Barcelona, a la seva costa, prelitoral, i a les de Girona. Aquesta tarda de nit, així doncs, normalment pluges que poden tenir caràcter torrencial en aquests indrets i amb una temperatura que serà doncs, semblant a la d'ahir.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui, tertúlia, que ens agafarem amb ganes, perquè la cosa està com està, amb l'Eduard Voltes, la Marta Monfort i l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet. Avui allargarem tertúlia per raons òbvies i sumarem el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i la sotsdelegada de Catalunya Ràdio Madrid, la Paula Bruixats. A quarts d'11, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui una mica més tard del que és habitual. A les 11, tertúlia de corresponsals, Albert Elf avui acompanyant Plàcid García Planas, dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment a explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, és divulgador en estudis urbans, amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. A les 12 parlarem de reproducció assistida amb Marc Creuet i Alejandra Guimarà, parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es podrà veure a TV3 sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte, on també amb el Pep Noguer parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: De seguida, tota la crònica política que ve farcida, evidentment, per aquesta meditació de Pedro Sánchez, però és que ens hem d'ocupar primer d'aquestes pluges i d'aquest cap de setmana que, com ens explicava ara mateix l'Enric Agut, continuarà plovent. Les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona, com explicava l'Enric. Sapiguem com estan les coses desplaçant-nos fins a les cases d'Alcanà. Allà hi tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí durant aquesta nit ha plogut, ha estat plovent durant diverses hores, estones amb molta intensitat, han arribat a caure més de 20 litres en una hora. Ara la pluja és constant, però és més fina i més moderada. El que sí que estem veient, ens hem trobat de camí, són molts llams, símbol que, diguem-ne, no, la part més forta d'aquesta tempesta a hores d'ara estaria ubicada a l'interior del mar. Aquí a les cases d'Alcanar també és un dels punts on més ha plogut durant, i on més està plovent, de fet, durant tot aquest episodi, i les cases i comerços que estan a la zona més propera, tant el que seria el port, és a dir, el mar, com a la zona per on passen els barrancs, estan protegits amb fustes i com bonament podien les persones que hi viuen. També veiem senyalitzat amb tanques metàl·liques els punts més crítics on sol haver-hi acumulacions importants d'aigua cada cop que plou amb certa intensitat. De camí, a partir d'Amposta, és quan ens hem trobat pluja, per tant, diguem-ne, no? A bona part de la costa del Montsià és on ara està plovent, i tot i que en aquestes últimes hores, diguem-ne, no, el pla de protecció civil o les alertes de protecció civil han passat del pla d'alerta a emergències, poca precaució és poca, sobretot tenint en compte els antecedents que hi ha en aquesta zona de pluges torrencials i de conseqüències dramàtiques, tot i que aquest temporal de pluges està deixant molta quantitat d'aigua, però sense conseqüències humanes destacables.
0: Fantàstic. Gràcies, Jordi Barranca. Aquesta és la situació en aquests moments. A tot això, Protecció Civil demana extremar les precaucions perquè la matinada que ve es podria repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
2: Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada per aquests aiguats. De fet, a Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants també en diversos punts d'aquesta població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores.
0: A partir de 7:45 del matí, d'aquí una mica més de 20 minuts, saludarem alguns alcaldes, especialment del sud del país, perquè ens expliquin com es desperta, doncs, per exemple, l'Ametlla de Mar o Santa Bàrbara, zones afectades aquestes últimes hores pels aiguats, i també podrem saludar Protecció Civil. És un cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez, un altre per decidir si convoca o no eleccions generals després de la derogació ahir de dos decrets d'habitatge. Junts ahir va ser un dels protagonistes de la tensa jornada al Congrés, i ara l'expresident Carles Puigdemont publica un article a la xarxa on denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part dels socialistes, a qui titlla d'irresponsables.
2: Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per Pedro Sánchez, i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continuaria continuaria intacta. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez es tanca a la Moncloa per decidir si convoca eleccions pel dia 29 de novembre o principis del mes de desembre. La indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari decantaran la balança de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
7: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
6: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre. D'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans al govern el PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
8: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
6: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
9: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
6: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
10: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
6: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Avui és una jornada de manifestacions arreu del país. El sindicat de llogateres ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge i ha anunciat que ja treballa per avançar cap a una vaga general.
2: Al matí se'n fan a Girona, València o Palma i a la tarda una de les que es preveu més multitudinària, la que culminarà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu de la ciutat de Barcelona i també d'altres ciutats. Ahir els activistes, de fet, ja van escalfar motors a Barcelona amb dues mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. I també hi va haver una assemblea a la plaça de Catalunya.
0: La crònica des de Barcelona amb el Joan Garcia.
11: La manifestació d'aquesta tarda a l'Hospitalet es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat aquest divendres al Congrés. I per escalfar motors, ahir ja hi va haver diverses mobilitzacions. A 3:45 de la tarda, els acampats a plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea multitudinària a la plaça de Catalunya.
12: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
11: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya va promoure dos talls de trànsit, una a la Meridiana en Fabra i Puig i una altra a la Gran Via a la plaça d'Espanya.
0: Doncs en la mateixa línia, també molt similar als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid, també diuen que es posen a treballar perquè es convoqui una vaga general. Montsemir.
13: Hola, bon dia. Cap a la vaga general és el lema de la manifestació d'avui al migdia i també una de les frases que més es repeteixen en qualsevol activitat de les moltes que es fan al campament de la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid diu que és ara quan s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme i les bases. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
14: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
13: La manifestació és a les 12 del migdia. Sortiran quatre columnes des de diferents punts de la ciutat per anar cap a la plaça de la Cibeles. Aquest divendres s'ha preparat la marxa a l'acampada de la Puerta del Sol.
0: Gràcies, Montse. Pràcticament un quart de 8 del matí. Més reaccions, perquè després que el Congrés hagi tombat els decrets, Jaume Collboni ha lamentat l'oportunitat perduda per continuar canviant les regles del joc. L'alcalde de Barcelona ha assegurat que eren imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge a la ciutat.
2: Jaume Collboni ha assegurat, ahir al vespre ho va dir, que era una oportunitat única per Barcelona, que hauria comportat un benefici directe per als veïns. Collboni ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
15: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: I a tot això, des d'Esquerra Republicana consideren que els decrets eren millorables. Lamenten que amb la negativa s'hagin perdut, diuen, mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. I en un comunicat, els republicans afegien que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreia a Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional, i per la CUP, els juntaires van prioritzar, diuen, el rendir. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va instar Pedro Sánchez a convocar eleccions.
0: Partits polítics al marge també hem sentit reaccions de part dels sindicats.
2: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT han fet una crida a la mobilització. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han donat suport a les manifestacions d'aquest cap de setmana i a la resposta que la gent ha expressat als carrers, però han evitat parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
16: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
0: Encara sobre habitatges, la Generalitat creu que la mesura que activaran perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a tornar al mercat dels habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada cop més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Fins ara l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret a tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Sara Riera, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més el 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
18: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
17: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda, s'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra que poden rondar els 200.000 euros. La persona hi podrà viure durant 50 anys.
0: Més qüestions. Els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
19: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
2: Trump s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
21: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt.
3: Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
20: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
0: Doncs precisament ara anem fins a França. El govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
21: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Édouard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
22: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
21: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
23: Són actes violents, com es per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
21: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
0: De la crònica internacional, al Brasil fa poques hores que s'ha tancat la campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes els situen frec a frec amb un lleuger avantatge del líder progressista.
2: Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats aconsegueixi el 50% dels vots demà, fet que portaria a una segona volta. Lula aspira amb 80 anys a aconseguir un quart mandat, mentre que Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que està inhabilitat, vol retornar l'extrema dreta al poder al Brasil. La campanya ha estat molt polaritzada, amb els dos principals candidats evitant trobar-se en debats electorals, i seran clau les aliances amb els partits de centre per intentar seduir l'electorat més moderat.
0: De tornada a casa nostra, la Fiscalia demana l'absolució dels quatre policies acusats d'haver fet perdre un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre de l'any 2017.
2: El judici ha quedat vist per sentència per la fiscal Alejandra Tabernero. L'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero defensa que els agents van actuar d'acord amb el protocol i seguien un ordre judicial perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
24: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
0: I ara anem fins a les Gavarres, al Baix Empordà, perquè 3 mesos després del foc, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, i més després de les intenses pluges d'aquests últims temps. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen al suplement que no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Félix Martín, bon dia.
25: Hola, bon dia. El foc va començar el 3 de juliol a peu de carretera per la imprudència d'un operari. La Generalitat ha sancionat l'empresa i ara els propietaris afectats estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ens ho ha avançat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler.
26: Des de la nostra associació ens ho estem mirant. Si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la...

0: dia. Totes 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o Torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de Salt, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la Torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I aquests són Vetusta Morla, que han estrenat les cançons del proper disc Canciones de Ida al Palau Sant Jordi de Barcelona. En un concert elèctric, la banda madrilenya ha volgut lluitar contra les injustícies del món a cop de cançó, Marc Ruiz.
2: Aquest ha estat el primer cop que els fans escoltaven les cançons del nou disc. Vetusta Morla els ha enviat un llibret amb les lletres que formaran part de l'àlbum perquè se les vagin estudiant i se les facin seves, tot i que quan les han rebudes encara no sabien com sonaven. El llibret, que també es podia recollir en format físic en 5 botigues de discos, les lletres estan col·locades a les pàgines com si fossin un poema visual de brossa. La realització en directe és espectacular, però s'ha fet estrany que durant les 3 primeres cançons Puigó hagi cantat d'esquena al públic. Després s'ha girat i ha explicat què els ha fet tornar.
3: Hemos visto cómo el mundo se nos está cayendo por el sumidero. Hemos visto cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo a nuestro alrededor y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido, las canciones.
2: Un argumentari que pren forma de cançó a la Caja de los Truenos. Però Vetusta Morla no s'ha limitat a cantar les noves. Ha electrificat l'ambient del Palau amb clàssics com Golpe Maestro, Maldita Dulzura, Cuarteles de Invierno. Puigó ha agraït al públic l'actitud i que hagin estat respectuosos, ha dit, amb el nou repertori. I els ha regalat un final per recordar amb les nostàlgiques Copenhague i Los Días Raros. Vetusta Morla tornen per expressar el dolor de món que porten a dins i el transformen en un refugi a cada concert.
4: Guardo el deseo.
1: I ara anem al cine perquè els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, han rebut aquesta matinada el premi a la millor direcció de Critics' Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cine i de televisió.
5: És el primer reconeixement que reben als Estats Units per La Bola Negra, la pel·lícula inspirada en l'univers de Federico García Lorca, que Espanya ha escollit per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Els Javis ho han viscut així.
6: Muy emocionados de recibir este premio. Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película.
7: Y mejores directores, sí. Es alucinante. Es
6: muy fuerte, la verdad, todo lo que está pasando con La Bola Negra es impresionante y muy orgullosos de representar lo que representamos.
5: I des de Hollywood, els Javis han volgut també donar suport a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid.
7: Hay gente de la que se sentirse muy orgullosa, sí. Porque ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien, y eso es bellísimo.
6: Sí, creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y pues de ese lado siempre vamos a estar.
5: El film s'estrenarà als cinemes nord-americans el 16 d'octubre.
8: L'informatiu del suplement.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language. Confiança màxima.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui
11: bon
12: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
8: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
14: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
1: Són 8:15 del matí en punt. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre el tercer partit consecutiu en només 8 dies, avui contra la República Txeca i en principi un altre cop amb la mínima mal a l'equip titular. Roger Nou.
15: L'aturada de la Lliga continua, però els partits de la Nations League

0: Continuen, no s'aturen a la convocatòria de l'Espanya-Txèquia d'aquest vespre a Oviedo. Hi ha 6 jugadors del Barça: Lamine, Cubarsí, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El seleccionador Luis de la Fuente insisteix que hi haurà rotacions, però tira pilotes fora quan li pregunten si Lamine descansarà.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circumstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputarà el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça. Ahir també el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1. Mentrestant, el Barça respira perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve, 10 d'octubre, contra el Getafe al Camp Nou. Així ho han confirmat les proves mèdiques. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canyarinha. I aquest cap de setmana hi ha clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà el Real Madrid demà a la tarda a les 5 al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que acaba aquesta temporada.
2: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. El Barça juga demà, avui al migdia ho fan l'Espanyol, que rep l'Alavés a la ciutat esportiva de Neharke, i també el Badalona Women, que visita el camp del Sevilla. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, sí de Segona. Aquesta tarda, a 6:45, el Sabadell rep l'Andorra, la nova Creu Alta. El Girona, per la seva banda, demà rebrà el Mallorca Montilivi. I en motociclisme, d'aquí poc més de mitja hora, a 8:00 començarà la cursa sprint del Gran Premi del Japó MotoGP. El líder Jorge Martín sortirà des de la pole, amb Marc Márquez i Pedro Acosta també des de la primera graella. El pilot de Cervera assegura que sortirà a guanyar.
3: Bueno, contento porque la primera línea era el objetivo. Lástima de ser no el segundo neumático, pero se está yendo muy rápido y aquí todo el mundo aprieta. Hay que verse para pelear. O sea, si puedo o no puedo, da igual, hay que verse. Y nos vemos.
0: A la cursa Motegi, a partir de 8:00, com sempre, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I acabem el repàs dels esports dient que en bàsquet, segona victòria del Barça a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça, que va anar pràcticament tot el partit per davant el marcador, diumenge torna a jugar a la pista del Múrcia.
4: Passen 3 minuts de 8:45 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, normalment a aquesta hora, cada dissabte, els meus ídols, un espai musical amb el Blai Mercè i l'Olga Balós. Avui els posposem una setmana, i és que la situació política i sobretot també meteorològica és la que és, i toca fer un repàs i un recorregut per tot el país, perquè les Terres de l'Ebre recuperen després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada pels forts aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada provoca, en aquest cas per la pluja torrencial, ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La pluja intensa, fins i tot torrencial, encara no s'ha acabat perquè, de fet, aquesta propera matinada es podria repetir al litoral central i al sud de la Costa Brava. Primer de tot, Enric Agut, bon dia de nou.
5: Hola, bon dia, Roger.
4: Previsió per aquestes properes hores, especialment en aquests punts que ara apuntàvem, eh? Propera matinada, litoral central i sud de la Costa Brava.
5: Sí, això anirà a tongades, perquè ara aquest matí el dia comença a bona part del territori molt tranquil, amb boires, restes de núvols o cel clar. En canvi, cap a Terres de l'Ebre va plovent, però la pluja és més moderada, però es pot reactivar, de tant en cau alguna llampagada, i serà cap allà a les 11-12 que poden tornar a presentar-se ruixats, que arribaran procedents al mar, carregats d'aigua, i afectaran no només Terres de l'Ebre, sobretot a altres zones de la costa i del prelitoral. Amb avís d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt, el taronja, que afectarà aquestes comarques. A la tarda, aquests ruixats que hauran entrat cap als vols del migdia per la costa del prelitoral també entraran, s'aniran endinsant cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, a Ponent pocs n'arribaran, i a mesura que vagin entrant, alguns també poden ser forts, però sobretot cap a la costa prelitoral. I llavors tindrem una segona tongada de pluges que arribaria cap al vespre-nit i seria aleshores nit-matinada quan a comarques de Barcelona, la seva costa prelitoral i també de Girona, algunes pluges poden ser molt fortes i tenir caràcter torrencial. Avui un dia per anar seguint les previsions i també recordar que no hem de deixar els cotxes a les rieres perquè avui és un d'aquells dies que podem tenir un bon ensurt.
4: Pel que expliques, és difícil de preveure on caurà aquest patac d'aigua en pocs minuts, eh? Per tant, alerta amb totes aquestes zones que anem repetint.
5: Sí, sí.
4: Litoral central, sud de la Costa Brava especialment, però en definitiva potser en qualsevol punt de Catalunya.
5: Correcte. A més, els models sempre tenen una mica de divergència, però bé, tots indiquen que podem tenir aquestes precipitacions intenses. Dins d'una mateixa comarca, doncs és molt, molt complicat dir-ho, no? On tindrem el patac, la pluja més intensa, però sí que a l'àrea del Barcelonès, Maresme, atenció amb el Maresme, Vallès, i tot el que implica des de la Garrotxa fins a l'Alt de Baix Empordà també, comarques de Girona, és on ara mateix marquen els màxims de precipitació entre el vespre, nit i matinada.
4: Fantàstic. Enric, ho anem seguint i actualitzant al llarg de tot el programa.
5: Fins ara.
4: Laima Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
4: Fixem-nos primer en el que ha donat de si aquesta nit, perquè tinc apuntat ja 300 sortides dels bombers al Baix Ebre i al Montsià aquesta nit i matinada.
6: Sí, bueno, ha estat aquest episodi que hem tingut durant tot el dia d'ahir. Aquesta nit només tenim que ens hagin arribat 7 trucades del 112, ha estat una nit una mica més tranquil·la. El que passa que sí que han seguit treballant, evidentment, els serveis operatius. Compteu que pels bombers, ells sempre ens expliquen que la seva prioritat en el moment de l'emergència és salvar vides, les feines que tinguin que fer per rescatar persones, qualsevol aspecte que sigui d'aquests, i després, en posterioritat, doncs, continuar amb tots aquells serveis que són tècnics, que són doncs, treure aigua, que no afecten a la vida. Per aquest motiu, ells continuen treballant, però amb aquestes prioritzacions, com bé sabeu, i sortosament aquesta nit no hem tingut tanta aigua, ha estat una mica més tranquil·la i han pogut anar-se fent ja més tasques d'aquest tipus de solventar incidències que hi haguessin.
4: Quina és la previsió, també, el dispositiu de Protecció Civil a partir d'aquestes properes hores, amb la previsió que ara apuntava l'Enric Agut, especialment en aquestes zones sud de la Costa Brava, litoral central, també, sobretot barcelonès, vallesos?
6: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat. El que estem fent és fer aquesta difusió de la informació de que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts. Per tant, avui, durant tot el dia, i com veieu, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses. Per tant, molta cura amb totes aquelles activitats que siguin a l'exterior, aquelles activitats que requereixin desplaçaments. Valorar ben bé en els punts on estiguem si l'activitat que anem a fer és oportuna amb la situació meteorològica que hi hagi, fixar-nos molt bé amb el radar, perquè com comentem i com ara deia el company meteoròleg, doncs aquesta situació de dir exactament en quin punt d'una comarca caurà el patac fort d'aigua no és possible en aquests moments tècnicament, i per tant el que sí que sabem és que hi ha una probabilitat. Fixem-nos doncs com està la situació en el lloc que anem per veure si podem fer l'activitat, i de cara a la nit anirem veient, aviam com evoluciona la previsió per veure aquesta intensitat en la zona de la costa, com la veiem amb el pas de les hores.
4: Com es gestionaran les alertes aquest cap de setmana, tenint en compte també que és el punt de mira?
6: Doncs el mateix que fem sempre. Nosaltres el que fem és veure quina és la probabilitat que hi ha d'intensitat del fenomen, quina afectació pot tenir i quina és la necessitat d'avisar-ne a la nostra població. Si tenim la informació en temps, preventivament, que ja sabeu que les previsions meteorològiques a vegades ens poden indicar aquesta intensitat, doncs nosaltres avisem abans, avisem i demanem doncs aquesta precaució. Si no tenim aquesta informació i el que veiem és que quan es produeix el fenomen veiem que té aquesta intensitat, doncs llavors, si tenim aquest marge de temps per avisar, indiquem a la població que s'està produint aquest fet. Podem treballar d'aquesta manera, preventivament o a reacció. Per nosaltres és més garantista, és millor treballar preventivament, però a vegades aquesta informació preventiva no la tenim, llavors hem de treballar a reacció. És com fem la tasca de protecció civil.
4: Se suspèn alguna activitat a l'aire lliure aquest dissabte?
6: En aquests moments, el valor que tenim d'intensitat és per fer aquesta precaució i aquesta vigilància. Segurament hi haurà alguna activitat suspesa, però perquè, com t'estic comentant, sabem que molts ajuntaments, moltes activitats ens estan demanant informació, ens estan demanant aquestes previsions meteorològiques que nosaltres des de l'ACCAT doncs, enviem, quin és l'estat del pla Inuncat, perquè ells amb això valoren i veuen si localment en el punt on s'ha de produir aquesta activitat tindran afectació i actuar en conseqüència i veure que si l'activitat no es pot dur a terme amb garantia de seguretat, doncs el millor és modificar-la, canviar-la d'horari, veure que passi per un altre punt que no pugui ser tan perillós o fins i tot arribar a suspendre-la.
4: És la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Ànims, gràcies, bon dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. També fem una ronda amb alcaldes perquè és evident que aquestes últimes hores han estat molt intenses, especialment la nit de dijous a divendres a les Terres de l'Ebre. Alguns dels pobles més afectats per la pluja des de divendres són Santa Bàrbara, el Montsià i també l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, que van registrar més de 200 litres per metre quadrat. Comencem amb l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Josep Lluís Gimeno. Alcalde, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, bon dia.
4: Com és la situació, com està la situació al seu poble?
7: Bueno, ara, doncs, la veritat, han passat una nit tranquil·la. Fins ara, fins a un moment ha estat plovent, s'ha anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit i, bueno, ja he pogut mirar una mica tot avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, ja he començat després les tasques ja de reconstrucció. Sí, en un principi, doncs, bueno, ara estem molt tranquils i hem pogut descansar una mica, sí, la veritat.
4: Crec que el barranc del Palós es va desbordar al seu municipi en poc més de mitja hora. Realment cada vegada sí. L'aigua a vegades cau amb més violència i sí. No sé si el fet també que hagi deixat de ploure en algunes hores ha provocat la solidificació del fang o el fet que hagi continuat plovent ha permès també que continuï circulant i us ha permès també doncs, netejar totes les zones.
7: Sí, bueno, de fet era una cosa que et genera bastanta preocupació perquè si s'obturen les canonades després tens moltes més problemàtiques i la veritat és que vam treballar fins a altes hores de la nit en 5 o 6 dotacions de bombers i vam deixar la feina molt, molt enllestida. A la vegada que hagi anat plovent tota aquesta nit doncs, ens ajuda a que avui la tasca pugui ser també una mica més senzilla amb el tema del fang.
4: Ahir finalment es van suspendre les classes, ahir divendres, però va ser molt a ultimíssima hora davant també les queixes d'alguns pares. Ho van decidir vostès? Ho va decidir el mateix Departament d'Educació? Com va anar això?
7: No, nosaltres, com ens vam reunir l'equip de govern i les competències que tens otorgades com a alcaldes, nosaltres ja el dijous a les 4 de la tarda ja vam fer el decret d'alcaldia. Uh-huh. O sigui, nosaltres ens vam anticipar a lo que era una cosa pues, bueno, que no sabíem si arribaria més tard o més pronta, però que era una cosa que tenia que arribar aquesta informació del Departament d'Educació. Ens vam anticipar, bueno, perquè, per desgràcia, tenim molta experiència en riades. És la tercera amb 4 anys que tenim i, clar, pues, la veritat, sabem realment el que passa. I, a part d'això, no és només que coneguéssim la població, sinó que coneixem l'entorn, que hi ha molts de barrancs, i Santa Bàrbara té un institut en el qual sí, també hi ha transport escolar de diferents poblacions. Clar, llavors, després, bueno, jo no, com a alcalde no puc assumir aquest risc de que sabent el que pot arribar a passar, perquè Montsià, concretament, està sent una zona zero del canvi climàtic, no solament amb pluja, sinó amb sequeres extremes. Clar, pues ja sabem el que bàsicament ens pot passar i la veritat, pues, bueno, podem practicar sense cap tipus de problema, podem assumir una decisió que no plogui i ser equivocada, vull dir, però el que no podem assumir de cap de les maneres és una decisió que no prenguéssim i que després sigui un autèntic problema.
4: Queda clar. És el Josep Lluís Gimeno, l'alcalde de Santa Bàrbara. Gràcies i bon dia.
7: A patrons. Vinga, de bon dia.
4: Anem cap a l'Ametlla de Mar amb el Jordi Gasaní, el seu alcalde, també un dels municipis afectats aquestes últimes hores. L'Ametlla va registrar més de 270 litres per metre quadrat. Alcalde, com estan?
8: Hola, bon dia. Bon dia. Bé, millor, millor.
4: Han passat bona nit?
8: Sí, sí, sí. Han passat bona nit perquè ahir tornava a haver dubtes, perquè va haver un moment que va començar a ploure molt, molt, molt. Això també ens va fer dubtar en el calendari que teníem d'actuacions, doncs, per a poder recuperar una mica els accessos als nuclis de població que tenim. Però bé, per sort, doncs ara ja hem entrat en una altra treva, ha parat, i bé, doncs esperem, doncs, que ara d'aquí, d'aquest matí, ja, doncs, poguéssim anar continuant amb les tasques de refer a tots aquests espais que s'han d'accedir.
4: Em consta que alguns dels equipaments, com llar d'infants, alguns camins baixos, també han estat molt afectats per aquestes pluges. Dilluns està garantida la reobertura de les aules, de totes les aules, també a l'Ametlla de Mar?
8: En part. Hi ha, per exemple, la llar d'infants, de que estàvem pendents també de les aigües d'estos dies, si això continuava, perquè el que estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir, doncs, que no entra més aigua, vale? I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà, doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
4: Algun missatge més per tots els seus conciutadans, alcalde?
8: Bé, no, que durant aquest dia, doncs, sobretot intentarem que tots aquells nuclis urbans, l'Ametlla de Mar és un espai, és un terme municipal d'uns 67 quilòmetres quadrats amb 16 quilòmetres de costa, i està travessat per moltíssims barrancs, uns 12 barrancs, que això ha fet, doncs, de que estos fenòmens que van haver, doncs, que alguns d'aquests nuclis hagin sigut impracticables, no? I a partir d'aquí el que fem ara, doncs, és amb maquinària ja, este matí i demà, doncs, acabar de netejar perquè es pugui accedir amb normalitat.
4: És l'alcalde de l'Ametlla de Mar, aquí, agraïm també que ens hagi volgut atendre aquest matí de suplement. Una abraçada, gràcies, bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
9: El suplement amb Roger Escapa.
10: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
11: Es pensaven que s'havia acabat.
12: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
13: I això no és cap escape room.
14: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
13: Merda, aquesta no l'esperava.
11: Escape Room 2 comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
15: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
16: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
17: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
16: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
18: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
16: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
19: En moments excepcionals sempre hi som.
20: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
19: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
21: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament aquest sol.
19: Amb la informació.
22: Catalunya Ràdio.
23: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
24: Que no voten, paguen deudes.
25: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
26: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu.
22: Catalunya Ràdio.
19: A tot hora i a tot arreu.
27: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias.
28: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
29: d'aquests
28: habitatges.
29: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa, qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
19: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
4: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat perquè la pluja pot tornar a ser intensa avui, especialment a les Terres de l'Ebre.
0: La zona intenta recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. Protecció Civil continua demanant molta precaució.
4: Pedro Sánchez reflexiona des de la Moncloa si convoca eleccions espanyoles anticipades per finals del mes de novembre.
0: El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés tombés ahir els dos decrets d'habitatge i el sindicat de llogateres crida a la vaga general. Avui serà dia de manifestacions a Barcelona, Madrid, Palma i València.
4: D'aquí uns instants, quan passin 5 minuts de les 8 del matí, Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés, aquí al suplement. Interessant, sens dubte, de sentir-la, perquè tenen tots els focus des de fa ja unes quantes hores. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada.
0: Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill, i ara es busca un quart implicat en els fets.
4: A les Gavarres s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys 3 mesos després del gran incendi forestal.
0: Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen el suplement que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
4: Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
0: Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
4: El govern francès s'obre a dialogar ara amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer.
0: El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients.
4: Letònia celebra avui eleccions parlamentàries amb la seguretat nacional com un dels temes clau davant l'amenaça de Rússia. A tot això, l'actual primer ministre lidera les enquestes amb una política pro-europea de ferma defensa d'Ucraïna i de l'OTAN. I avui també escalfarem motors pel gran concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Avui hi ha jornada, però és que demà, a partir de les 6 del matí, i fins que faci falta, serem a Tarragona per explicar-vos doncs el concurs de castells més espectacular del món. Les 12 millors colles a la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10 comença el concurs. Demà fem el suplement, tot sencer, des de Tarragona. Els esports. La selecció espanyola juga aquest vespre contra la República Txeca, amb especial protagonisme pels jugadors del Barça.
0: Lamine Yamal pot tornar a ser titular juntament amb 5 altres jugadors blaugrana. Serà el tercer partit consecutiu de la selecció en només 8 dies.
4: Marina Laminos, tots els titulars dels diaris avui amb les portades, amb la mirada posada a la decisió que ha de prendre aquestes properes hores Pedro Sánchez. Fotografies d'ahir al Congrés i també dels aiguats d'aquesta nit.
1: Sí, a l'ara Sánchez valoren a les eleccions després del no de Junts, el PP i Vox als decrets. A sota la fotografia és de Míriam Nogueras passant per davant de Sánchez precisament a l'hemicicle. I més avall, a la part inferior, aiguats a les Terres de l'Ebre. A la Vanguardia, fotografia del president espanyol que ocupa gairebé tota la plana entrant ahir al Congrés. Congrés titular, Sánchez suspesa un avenç electoral després del cop de porta de Junts. Fan servir el mateix verb al periòdico. Sánchez suspesa a les urnes per la derrota del decret d'habitatge. Aquí la fotografia gran, però, és de veïns de Santa Bàrbara al Montsià netejant un local inundat. I al punt avui hi veiem també Sánchez d'esquena i el titular ras i curt, tombats els decrets de l'habitatge.
4: Diari El País, fotografia de dues noies joves seguint a través del telèfon mòbil la votació d'ahir al Congrés.
1: Titular, Sánchez suspesa a cridar les urnes. A la Razón, també descriptiu, Sánchez i el seu nucli busquen avançament electoral. La sort ja està tirada. El Mundo, que parla de fracàs, Sánchez alimenta les eleccions després del seu fracàs final en l'habitatge. I a l'ABC, que van més enllà, Sánchez repeteix l'embolic dels 5 dies de reflexió.
4: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 82 espelmes, mai fer gil.
2: La meva mare, bàsicament, no volia que em dediqués a això. En canvi, el meu pare sí. Va dir, doncs,
3: una actriu de renom que ha doblat al català altres companyes de professió, com Meryl Streep, Glenn Close i Diane Keaton, i aquí també heu vist al teatre i a la televisió, en sèries com El cor de la ciutat i Com si fos ahir.
4: 68 espelmes, Josep Bargalló.
5: Nosaltres tenim l'esperança que sí. L'esperança de que puguem tornar a obrir les escoles, els instituts i que els podem...
3: Llicenciat
5: tornar.
3: En Filologia Catalana, ha treballat en ensenyament públic i en el món editorial i també s'ha dedicat a la política. Va ser conseller d'Educació en dues etapes diferents, una molt breu amb Pasqual Maragall de president i l'altra amb Quim Torra.
4: 45 espelmes a Zlatan Ibrahimovic.
6: I think I'm the best, without joking. I'm the most complete player that ever exists.
3: Segurament el futbolista suec més important de la història del futbol i un dels davanters més carismàtics d'aquest esport. El seu ego està no més gran que els seus gairebé 2 metres d'alçada, ja que en Barça el recordaran per la mala relació que va tenir amb Pep Guardiola, a qui va titllar de filòsof.
4: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets celebren 40 anys sobre els escenaris a Brunyola.
6: Després de l'èxit de la primera meitat de la seva gira Canten les 40, en què van repassar 4 dels seus discos més emblemàtics, ara estan girant els 8 discos que no van cantar però que estan igualment plens d'himnes. Avui els tocaran a 8:45 del vespre a l'Avellana Jove i encara queden entrades per entre 15 i 30 euros.
7: M'encanta que et queixis del mal temps.
4: Ferran Palau presenta disc avui a Vic.
6: El cantautor està de gira amb Aniversari Feliç, un treball que s'allunya del ritme terrenal per explorar un espai sonor diferent que marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui el tocarà en directe a l'espai ETC de Vic a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar per 12 euros.
4: I a l'Espai Texas, després de nosaltres.
6: El musical escrit i dirigit per Jumon R compta amb música de Miquel Tejada i està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. I explica la història d'una parella que ho acaben de deixar però s'han promès no perdre el vincle. Ara, com es fa això? Avui la funció és doble, a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
4: Al Poliorama encara s'hi pot veure la truita.
6: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre les entrades a partir de 13 euros.
4: I el Teatre Lliure celebra 50 anys amb una gran festa popular a Barcelona.
6: Que estarà plena de sorpreses i que comptarà amb la música del grup de versions Motherfucker i amb Nao i Marcel DJ Set, a més d'intervencions de convidats estrella. Serà avui a partir de les 9 del vespre a la plaça Margarida Xirgu.
4: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Història d'una rivalitat.
8: En aquest autobús no hi ha lloc per a tanta vulnerabilitat. Només hi queda lliure un seient reservat i estan a punt de pujar una dona embarassada, un noi enguixat que va amb crosses perquè s'ha fet miques la tíbia i el peroné i una dona amb una edat més que respectable que sosté la seva ànima sobre un bastó. Aquesta convergència tràgica serà l'avançala d'una competició poc edificant, digna de convertir-se en una nova modalitat dels Jocs Paralímpics. L'anciana exhibirà un cop de bastó al cul de la prenyada. La prenyada agafarà la cama enguixada del noi per impedir que avanci. El noi intentarà fer pinça amb les crosses per bloquejar el bastó de l'anciana. Amb tot, després d'una cursa fins a la meitat de l'autobús, tots tres es plantaran alhora davant el seient de la discòrdia. Sabedors que no arribaran a cap acord, demanaran el concurs d'un passatger neutral, un home amb pinta de saberut que farà de jutge. L'embarassada, l'enguixat i l'anciana es col·locaran en fila davant seu, buscant el perfil que millor faci lluir la seva condició. I en paral·lel a tota aquesta cerimònia, un nen sec, coix i amb una gepa prominent que acaba de pujar, ocuparà el seient sense romanços.
4: Música.

0: Camí de les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics. Avui és l'hora del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb un dels grups indie britànics del moment, Blossoms. La banda de Stockport acaba de treure aquest divendres el seu 6è àlbum, Songs from the Wedding Cake. I com a carta de presentació tenim Meet Me in Love, amb aquest so indie pop que els ha fet grans al Regne Unit.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 3 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El nou hotel a l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. Donem els detalls en uns minuts, abans tenim altres notícies del dia. La resumim en titulars. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebra la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, adaptant les activitats a la pluja. CUNIT aprova el ple i inicia la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix mes del 2025. Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 podran aconseguir bitllets de tren gratuïts. El programa Discover ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. Baixant un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines respecte a 2025. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció d'un nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi i amb una activitat prevista durant tot l'any, amb una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar a Calafell entre les principals destinacions turístiques de Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova. Recordem que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'un hotel i d'un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. En aquell moment es tractava d'una proposta de futur, però ja posava de manifest la necessitat d'ampliar l'oferta hotelera i de potenciar l'activitat econòmica vinculada al turisme. L'objectiu era donar resposta al creixement demogràfic previst i aconseguir que aquest creixement anés acompanyat de noves oportunitats laborals i econòmiques, evitant que Calafell esdevingués una ciutat dormitori. Un dels principals objectius del projecte, per tant, és contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística. L'arribada de nous visitants durant tot l'any ha de permetre reforçar sectors com el comerç, la restauració i els serveis, alhora que ampliarà la projecció turística de Calafell. El projecte també preveu la creació d'uns 300 llocs de treball directes. En aquest sentit, es destaca la necessitat d'equilibrar el creixement de la població amb la capacitat del municipi per generar ocupació. Donem més detalls d'aquesta notícia. La proposta preveu mantenir i posar en valor tant la pineda existent com l'edifici catalogat i protegit de l'antiga discoteca Loi Vega, obra de l'arquitecte Alfred Arribas i guardonada amb un premi FAT pel seu disseny original. Per preservar aquests elements i alhora garantir una àmplia superfície lliure d'edificació, el projecte aposta per concentrar l'edificabilitat en un edifici de certa alçada, d'unes 15 plantes. Aquesta solució permetrà alliberar espai a nivell de terra i al mateix temps donarà a l'establiment una característica singular, unes àmplies vistes sobre el paisatge marítim de Calafell. El projecte hoteler incorpora també un palau de congressos amb l'objectiu d'obrir Calafell a un segment turístic fins ara poc present al municipi, el turisme de negocis i congressos. El nou establiment estarà especialment orientat a empreses i visitants internacionals, principalment dels Estats Units i la Xina, però també podrà acollir empreses estatals i d'altres països que busquin espais per celebrar reunions, convencions i trobades cooperatives. El palau de congressos permetrà més acollir congressos, festivals i altres esdeveniments, tant empresarials com culturals, esportius o de caràcter ciutadà. L'objectiu, diu l'Ajuntament, és ampliar l'activitat de Calafell més enllà dels mesos d'estiu. Calafell ja és seu a l'actualitat del Festival Hike Rockabilly, del Congrés Internacional d'Arqueologia, del Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari i el d'Intel·ligència Artificial. A més, acull nombrosos esdeveniments, com la Fira de l'Ocupació, torneigs esportius i el Carnaval. Per tant, més enllà del projecte hoteler, l'actuació planteja una transformació urbana més àmplia d'aquest àmbit, amb la voluntat de convertir un dels grans buits urbans existents entre Calafell i Segur en una nova centralitat, tal com hem explicat en darreres edicions dels informatius. L'objectiu, per tant, és crear un nou punt de trobada que permeti connectar els barris, generar activitat urbana i reforçar el comerç i la restauració, alhora que es crearan noves oportunitats d'ocupació, nous recorreguts, espais de convivència i nous usos permetran connectar millor el mar, el patrimoni, els espais verds i els diferents àmbits urbans. El projecte preveu prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins que contribuiran a convertir aquesta nova centralitat de Calafell en un important refugi climàtic.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies del municipi. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten els conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Així ho ha explicat.
2: Com a introducció, podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants. Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles no, s'ha acabat.
0: La Direcció General de Trànsit ha actualitzat, per tant, el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades, com deia el sergent de trànsit de Calafell, hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys pels usuaris de vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i casc ineludible per a tots els ciclistes amb armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat la formació, actualitzant el material, el contingut digital i els testos en temps rècord. Escoltem més informació que ens facilita des de la policia local de Calafell, el Dani Galan.
2: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya. I l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys. Nosaltres la teníem a 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem, 15,
0: no?
2: Clar. La norma estatal, doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
2: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia, la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebra avui i demà, dissabte i diumenge, la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric. Sota el lema de descobrir l'arquitectura i l'urbanisme d'aquest poble antic, el municipi ofereix una completa jornada amb portes obertes i activitats familiars gratuïtes per acostar la història a tota la ciutadania. Això sí, doncs, adaptades o en cas de pluja, truqueu a la Ciutadella Ibèrica de Calafell per confirmar que es duguin a terme aquestes activitats. De fet, la Ciutadella obre dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda i demà diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. Totes les activitats compten amb places limitades.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Doncs sí, anem ara cap a la comarca Baix Penedesenca. La proposta d'alcaldia dona resposta a la petició de la Generalitat per iniciar formalment el procediment de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta d'alcaldia per iniciar la tramitació per a la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia al municipi de Cunit. Recordem, actualment integrada a l'ABS compartida amb Cubelles. L'acord suposa el primer pas formal de Cunit per avançar en la segregació de l'actual àrea bàsica de salut i respon a la petició del Departament de Salut de la Generalitat, que ha demanat als ajuntaments l'aprovació plenària de les corresponents propostes per poder iniciar la tramitació. La iniciativa parteix de l'evolució demogràfica de Cunit i de l'increment de les necessitats assistencials. En els darrers anys, el creixement de la població ha comportat també un augment de la demanda de serveis públics, especialment en l'àmbit de la salut, fet que planteja la necessitat d'adaptar l'organització de l'atenció primària a la realitat actual i a les previsions de creixement. Amb aquest acord, l'Ajuntament de Cunit demana avançar cap a un model d'atenció primària que permeti disposar d'una estructura organitzativa, una direcció i uns equips professionals diferenciats, així com d'una cartera de serveis adaptada a les necessitats de Cunit. La proposta també planteja la necessitat de reforçar els recursos humans i materials del CAP amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atenció, reduir les llistes d'espera i garantir d'una major continuïtat dels equips professionals. Entre les demandes municipals també hi ha que el CAP de Cunit pugui ampliar l'horari d'atenció i oferir servei els 7 dies de la setmana, així com que pugui acollir el servei d'urgències que actualment es presta a Cubelles, de manera que els ciutadans de Cunit puguin disposar d'aquest servei en el mateix municipi. L'acord aprovat al ple permet donar, per tant, continuïtat a les gestions que l'Ajuntament de Cunit ja havia iniciat amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. A partir d'aquest primer acord formal, es planteja que el Departament de Salut elabori els estudis tècnics i de planificació per determinar els recursos humans, materials i assistencials que requeriria la futura ABS de Cunit, així com un calendari per a la seva implantació. L'Ajuntament també proposa la creació d'una taula de treball amb la Generalitat que permeti analitzar necessitats sanitàries actuals i futures. La iniciativa s'emmarca a la petició conjunta de Cunit i Cubelles perquè l'actual ABS compartida es divideixi i cada municipi disposi de la seva àrea bàsica de salut.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim a la comarca, anem ara al Vendrell, perquè 352 assistents han estat a la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística del Baix Penedès, que ha tingut lloc. 19 empreses del territori han participat a una nova edició de la jornada que ha facilitat el contacte directe amb empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca de feina. La quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística, que s'ha celebrat a l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha reunit 352 persones en recerca de feina i 19 empreses consoliden una jornada com un punt de trobada entre el teixit empresarial i les persones que busquen noves oportunitats laborals a la comarca Baix Penedesenca. El format de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes de curta durada, d'uns 5 minuts, que permeten establir un primer contacte entre empresa i candidat de manera àgil. Les persones participants han pogut realitzar diverses entrevistes i coneixen un mateix matí diferents oportunitats laborals vinculades principalment al sector industrial, logístic i del transport, també manteniment, producció i serveis. Les empreses han ofert oportunitats per perfils molt diversos, des de personal de magatzem, producció i manteniment industrial, fins a conductors, mecànics, personal administratiu i logístic, responsables de trànsit, professionals d'obra i altres perfils tècnics. Aquesta diversitat permet que l'Speed Job Dating no funcioni únicament com un espai de selecció per cobrir unes vacants concretes, sinó també com una oportunitat perquè les empreses coneguin nous perfils professionals i perquè les persones participants puguin descobrir ocupacions o empreses que inicialment potser no havien contemplat. Una de les principals característiques de la Speed Job Dating és la possibilitat de substituir en una primera fase l'enviament tradicional del currículum per una conversa directa entre candidat i empresa. Les entrevistes realitzades durant la jornada és un primer contacte. A partir d'ara, les empreses podran continuar els processos de selecció amb aquells perfils que consideren més adequats a les seves necessitats.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general del dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença 5 d'octubre. Es podrà anar sense cita prèvia, però a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en 3 fases. Amb l'inici dilluns, amb l'administració a grups específics, majors de 60 anys, persones de risc i personal de serveis essencials. La segona, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a la població en general. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Escoltem les declaracions de la cap de Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez. Assenyala que enguany hi ha vacunes noves perquè hi ha 3 soques noves i els vaccins s'han hagut d'adaptar.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera una campanya semblant a la del 2024-2025 i no espera que hi hagi un augment de les hospitalitzacions.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, d'acord, la línia verda, i sobre la virulència del virus, sabem que és un clado K, el coneixem, estem vacunant, o sigui, començarem a vacunar, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir molt poques no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per tant, seria una campanya, esperem, a vegades potser d'aquí unes setmanes hem de rectificar, esperem que no, una campanya molt semblant a la 24-25.
0: Destaca la importància de vacunar-se i indica que això contribueix a la vacunació espontània que es va engegar l'any passat, però matisa que la cita prèvia és la que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats.
4: Aquest objectiu, que és incrementar les cobertures, com a objectiu de govern, no? El que hem de fer és ajudar a la població a protegir-se. És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: Aina Valverde, usuària d'un centre de salut de Catalunya, explica per què es vacuna.
5: Bueno, em vinc a vacunar perquè, bueno, primer per protegir-me a mi i el meu entorn més proper, no? I perquè tinc una nena petita amb 3 anys i estic embarassada, no? I per prevenir una miqueta.
0: Ella diu que segueix les recomanacions dels doctors, és, en aquest cas, la Cristina Palomas.
6: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
0: Les injeccions s'administraran bàsicament als CAPs de Catalunya, tot i que també en hospitals, COAP i centres sanitaris. El secretari de Salut Pública ha avançat que ja hi ha 120.000 cites demanades. La voluntat de Salut és concentrar el màxim d'activitat vacunal fins abans de l'època nadalenca. En aquest sentit, s'ha augurat una campanya semblant a la del passat any i es confia que, doncs, es comenci a vacunar la població i no hi hagi un impacte en hospitalitzacions ni ingressos a les UCI. La campanya passada es van administrar més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.309 contra la Covid-19. Per tant, doncs, es destaca que la nova variant del SARS-CoV-2, la vacuna actual ja està adaptada i per aquest motiu s'ha trigat uns dies més a començar amb la vacunació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 95 persones han mort en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra representa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, on van morir 113 víctimes mortals en 105 sinistres. En comparació amb l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 41 víctimes mortals menys, un fet que representa una reducció del 30%. Dels 95 morts, 77 eren homes i 18 dones. Al setembre s'han produït 10 morts, quan l'any passat en van ser 15. D'altra banda, s'han registrat 561 ferits greus, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025. Gairebé un 57% de les víctimes mortals eren vulnerables, 54 de 95. En total, 36 eren motoristes, 2 menys que l'any passat. Enguany, aquest és el col·lectiu del conjunt d'usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 vianants morts i 9 ciclistes. Pel que fa a les carreteres on s'han produït accidents mortals, continua la dispersió. Tot i això, les vies han registrat més víctimes són la P7, amb 12 morts, la 2, la Nacional 340 i la Nacional 260, amb 4, i la C25, amb 3 morts. El tipus d'accident més freqüent ha estat la sortida de via, amb 30 casos, i el xoc frontal, amb 28.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Hem donat dades d'àmbit general de Catalunya, però ara parlem, doncs, del Camp de Tarragona. Les dades per demarcacions. A Tarragona s'han comptabilitzat 20 víctimes mortals fins al 30 de setembre, 4 menys que en el mateix període de l'any passat, el que suposa un descens important en el nombre de morts del 17% comparat amb l'any 2019. El descens arriba al 40%. A més, cal destacar que en el que portem d'any no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona, quan el 2019 i durant el mateix període n'hi va haver 7 i l'any passat 11. Per tant, doncs, en aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a extremar al màxim la prudència a la conducció i s'apel·la a la corresponsabilitat

0: Deixin els requisits. La convocatòria està oberta als joves de 18 anys dels estats membres de la Unió Europea i també dels països associats al programa Erasmus: Islàndia, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Per participar-hi, els candidats han de completar un qüestionari sobre la Unió Europea a través del portal europeu de la joventut. Els bitllets s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda pels participants. Els joves interessats se poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 d'octubre. Les persones seleccionades podran viatjar durant el màxim de 30 dies entre el març del 2027 i el maig de 2028. A més del bitllet de tren, els participants rebran la targeta europea de la joventut, que ofereix descomptes al transport públic, activitats culturals, allotjament, gastronomia i esports. Com a novetat d'aquesta convocatòria, les 250 persones amb millor puntuació obtindran també una nit d'allotjament gratuïta en un hostal adreçat a joves. El programa també reforçarà enguany la seva dimensió cultural amb una nova ruta centrada en els llocs que formen part del patrimoni europeu, espais considerats símbols dels valors, de la història i de la integració europea. Els joves que vulguin participar-hi poden completar el qüestionari a través del portal europeu de la joventut abans del 15 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. El temps.
0: Anem amb la previsió del temps per avui dissabte i demà diumenge. La previsió d'aquest cap de setmana es manté amb el risc de pluges intenses. Tot i això, les acumulacions de precipitació no seran tan importants com les del divendres. La possibilitat de pluja es manté durant el cap de setmana. L'anticicló amb el centre al Regne Unit impulsarà un flux de llevant constant cap a casa nostra, un aire molt carregat d'humitat que es trobarà a temperatures d'uns menys 13 graus per les capes altes atmosfèriques. Per tant, doncs, avui dissabte continuen els xàfecs localment intensos. A la precipitació estarà a les Terres de l'Ebre, però amb el pas de les hores també s'estén al Camp de Tarragona. Per tant, els xàfecs es reparteixen per la façana litoral i prelitoral, segurament amb tendència a entrar per la meitat nord del litoral. També s'endinsaran per molts punts de l'interior de manera molt irregular. Caldrà seguir les actualitzacions dels mapes del temps en el temps real. Temperatura en ascens, això sí, i pel que fa doncs al diumenge, incertesa. Tot i que es manté el mar general de vents humits, fruit de l'anticicló atlàntic, caldrà veure com es configura exactament la situació i l'angle d'incidència d'aquests vents per acabar de situar l'abast de les precipitacions. Si s'esperen, possibilitat de xàfecs demà diumenge. Les temperatures amunt i avall. Sí, la temperatura mínima serà lleugerament més alta a l'interior i molt semblant a la façana litoral. La diurna pujarà una mica més.
1: L'informatiu.
0: Adéu-siau, qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem...

Molt bones a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment d'escoltar el programa de música romàntica. El Només tu i jo. Moments per compartir tots plegats. Jo des d'aquí, des dels estudis de Calafell Ràdio, i tu siguis on siguis en aquests moments. És moment de gaudir, de passar-ho bé, de relaxar-nos i de deixar volar la ment. El primer tema escollit en el programa d'avui és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro, Beso.

0: Sabeu qui és, oi, aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat a Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos és el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a 2:15. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

Fantàstics temes musicals que sonen en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv, descarregar-te també la nostra app de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, tenir-la al mòbil per escoltar-nos en qualsevol moment del dia.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rauw Alejandro. Es titula Vacío.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb queixa.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final de Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatrà amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

0: I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bons moments. I si teniu algun mal record, doncs oblidar-lo. Gràcies per ser a l'altre costat. Que serà amb vosaltres, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Did you feel it?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
3: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio.

0: més fàcil del que et penses.
1: Sorpresa!
2: Així que som-hi, a practicar.
3: M'acompanyeu?
4: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
5: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
9: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomar va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomar va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
12: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
10: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
13: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials, no hi ha una altra.
14: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
15: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
10: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
17: Calafell Ràdio. Són les 11.

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Dissabte, dia 3 d'octubre de 2026. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. I aquest és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que en la seva edició del dissabte, el té més moments. Doncs al llarg de dues hores, fins la 1 en punt del migdia, doncs les dediquem a recuperar alguns dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg d'aquesta setmana, que mica en mica va finalitzant. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per connectar amb la nostra proposta. Doncs vinga, juntets en aquestes dues hores, compartint d'aquí un moment, amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada que la fill de la Sabel Gámez. També tindrem la narració de la Mònica Closes, el Contes per a Tots. I aquest 1 d'octubre s'han posat en marxa noves normes de circulació per motocicletes, per patinets elèctrics, per bicicletes i altres vehicles. Ens ho ha explicat aquesta setmana el sergent de trànsit de la policia local de Calafell, el Dani Galán. L'escoltarem d'aquí uns minutets. La Maria Herrera, cada dimecres ens acompanya des de l'espai a la meva manera, la cuina que viatja a través de la gastronomia i a través d'un postre. Aquesta setmana hem estat a Àustria, a Viena. I a partir de les 12 tindrem novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana, i abans d'arribar a la 1, les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Hem anat fins al 1974 per escoltar, repassar les grans cançons, els grans èxits d'aquell any, les cançons que triomfaven en el nostre país, però també en els Estats Units. Tot això amb consells, tot això amb bona música, dues horetes de ràdio, aquí a Calafell Ràdio. És el The Best Moments del Calafell Matí. Doncs vinga, gràcies per estar a l'altre costat. Molt bon cap de setmana a tots i a totes.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: matí. En el Calafell matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Calafell torna a córrer per les dones. I aquest any ho farà amb un missatge que mira el present, però també el futur. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. El proper diumenge 25 d'octubre, el Port de Segur de Calafell es convertirà en l'escenari de la 8a cursa de la dona. Una cursa que va molt més enllà de l'esport. Perquè aquí no importa qui arriba la primera, importa arribar juntes. Importa caminar, córrer, compartir i convertir cada pas en solidaritat. Amb la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, s'organitza per segon any consecutiu aquesta cursa que començarà a les 10:30 del matí. I els 10 euros de cada inscripció es destinaran íntegrament a la lluita contra el càncer infantil. Una causa que posa al centre les nenes d'avui, les dones de demà i el futur que volem construir per elles. Seran 4 quilòmetres pel Port de Segur i el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu. 4 quilòmetres per córrer, caminar, riure, emocionar-se i sobretot sumar. L'any passat es van recaptar 17.050 euros. Enguany, Calafell vol anar encara més lluny. Hi haurà 2.500 places disponibles. A què espereu? Perquè cada dorsal és una ajuda, cada pas una oportunitat i cada participant una manera de dir que davant d'una causa com aquesta ningú no ha de caminar sol. La cursa de la dona també és un reconeixement a totes les dones, a les que han obert camins, a les que els continuen obrint i a les nenes que algun dia recorreran. Una jornada possible gràcies al patrocini de Cava Jopar i Pol, Pla Central d'Embalatges i a la col·laboració de Port Segur, Vallès, Condis, Vilarenc Aqua, Som de Samba, Protecció Civil de Calafell i Timbals i Graelles de Calafell. El 25 d'octubre, Calafell no només correrà. Calafell caminarà per la solidaritat. Correrà per la vida i correrà per elles. Per les nenes d'avui, per les dones de demà. Perquè potser hi ha coses que només es poden veure quan es miren d'una altra manera. Quan les mirem i les veiem amb els ulls del cor. Amb els altres ulls.
0: En el Calafell matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gámez.

0: Calafell Matí, a Calafell Ràdio. En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots, una narració de Mònica Closé per a petits i grans.
1: Molt bon dia a tothom a Calafell. Ara us porto una llegenda del naixement del Rin, o de les cascades del Rin. I diu així. Hi havia una vegada un pescador jove, destre i molt espavilat, que, no sé, vivia a Suïssa, a prop del naixement del Rin, que és un riu molt gran que travessa una part d'Europa. I aleshores ell, no sé, anava cada dia a pescar i es guanyava bé la vida, perquè pescava salmó, i aquest era un peix molt preuat en aquesta contrada. Doncs un dia, cap a les 4 de la matinada, ja es va despertar. I aleshores va pensar, pues mira, aniré a pescar. Li agradava la solitud i li agradava també passar pel matí quan el sol començava a assomar-se darrere les muntanyes. I va posar la seva barca i va pescar. I va pescar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, una dotzena de salmons, que deia, ui, ui, ui, avui és el meu dia de la sort, fantàstic. Va tornar a la riba i va anar directe a un restaurant i ha pogut, bueno, va poder vendre tot el salmó que havia pescat. Aleshores, era mig matí i va pensar, pues mira, he merescut una bona migdiada. I així va posar-se dins la seva barca i de seguida va caure en un somni profund. Un somni profund, però també molt maco, perquè somiava una sirena guapíssima que li feia experimentar els deliris del cos. I així no es va assabentar que el temps va canviar. El cel es va ennuvolar i de cop i volta va aixecar-se un vent furiós que bufava amb tanta vehemència que al final va soltar la corda de la mar i amb una empenta, amb una ratxa molt forta, va portar el vaixell al mig del Rin. I així anava portant per les corrents, que cada cop eren més ràpides, cap a un precipici que era el començament de les cascades del Rin. I el jove només es va despertar quan la proa ja estava damunt del precipici i aleshores va veure aigua, aigua i després ja res més. Va encomanar la seva ànima al Déu i va pensar, d'aquesta no sortiràs. Però, mira, potser que sí que era el seu dia de la sort. Va sobreviure, perquè la barca i el noi van aterrar, mai millor dit aterrar, amb unes aigües tranquil·les al costat del corrent principal, i així, pobre noi, mullat fins als ossos, va poder sortir de la barca, la va amarrar ara, aquesta vegada, molt, molt, molt fixament, i va anar a la taverna per no sé, assecar-se i demanar una cerveseta. I la gent el va mirar i el van preguntar, com és que estàs tan mullat? T'has passejat sota la pluja? No, no, no, va dir. I va explicar la seva aventura. I, esclar, tots el van felicitar i el van voler invitar a una cervesa i un altre i un altre. Em sembla que ja anava per la quinta o la quarta cervesa, que un senyor que l'havia observat durant tota una estona, un senyor vestit de negre, molt elegant, el va desafiar i li va dir, vale, et donaré 1.000 ducados d'or si tornes a baixar amb la teva barca per les cascades del Rin. Vale, va dir el noi, vale, com que confiant que aquest era el seu dia de la sort, sí, sí, sí, ho farem, farem. I tota la gent que estava a la taverna li van dir que no havia de desafiar la seva sort, que no, que per favor, que no. Però ell potser una mica ja ha begut, o potser, bueno, molt, molt, molt confiat en la seva sort, doncs va dir que sí, que sí. Aleshores, El senyor va transportar la seva barca a riba dalt, on normalment acostumava a pescar. El noi va posar i va remar riba avall. I aleshores va arribar al precipici i només en aquell moment li van entrar uns dubtes i va intentar remar a contradirecció, però era impossible. La força del riu era tan, tan fort que aleshores la barca va caure i el noi també van caure. I aquesta vegada, doncs, la barca es va estavellar-se entre les roques que hi havia a baix i la gent que havia anat allà per veure l'espectacle, doncs van veure els mils bocins de la barca. El que no van veure va ser el cos del jove. No va desaparèixer mai. I alguns, molt optimistes, diuen que potser que ha estat rescatat per la sirena i que ara, a partir d'aquell moment, vivien sota l'aigua perquè la sirena no podia viure fora del Rin. Uns altres, menys optimistes, pensaven que el seu cos, igual que la barca, es va estavellar-se contra les roques i que va servir només per ser menjar dels salmons. De totes maneres, els turistes que avui en dia van a les cascades, de vegades diuen que senten o que veuen una barca baixant i estavellant-se. I alguns altres confirmen que senten, a part del soroll ensordidor de la cascada, un crit desesperat d'un jove. No ho sabem. De totes maneres, crec que s'ha d'aprofitar els dies de la sort, però no tan a fons. I conte contat, conte acabat.
0: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closé.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
3: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
2: Ep, no badis i vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hand. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
5: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell Ràdio. Calafell Matí.
1: Ha arribat el moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Avui ens acompanya el Dani Galán, és sergent de la unitat de trànsit. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I avui precisament coincideix amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa, avui 1 d'octubre. En què consisteix, no? Perquè hi ha molt de rebombori.
2: Correcte, Mireia. Bon dia. Mira, avui comencen moltes normes que són noves. Llavors, què millor manera de que vingui la policia aquí a explicar-les avui mateix, no? Uh-huh. Perquè sortim d'aquí els oients i tingui la idea ràpida, no?, dels quatre ítems que se'ns ha de quedar a la ment. Són 20 pàgines de reglament, però que resumirem en 10 minuts.
1: Vale. Vinga, comencem per segments, no? Començarem per les motocicletes. I quins canvis doncs, han de tenir en compte els motoristes?
2: Doncs mireu, com a introducció podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants... Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar la etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles
1: no,
2: s'ha acabat. Qui no ha anat amb xancles a la platja, no? Amb l'escupi, però a partir d'ara, dintre de poblat i fora, sempre calçat tancat. Bambes, sabates, etc.
1: Tot això, com deies, per protegir doncs, el és més això. Vulnerable, en aquest cas, que estem parlant de motocicletes, evidentment, no? Si caus i vas amb les xancletes...
2: Sí, sí. Clar, penseu que la norma ve moltes vegades després de coses que han passat i molts accidents o conseqüències molt greus, no? I jo he vist... caigudes de motocicleta, no portar pantaló llarg i la cama o perdre dits del peu, no? I tot això té una explicació, al final. Val. És la seguretat i hem de ser conscients.
1: Alguna cosa més de motocicletes o passem ja...
2: De motocicletes, ja... en principi... Uh-huh. Bueno, sí, una coseta important. Hem de portar a partir d'ara, com a dotació al maletero de la moto, una armilla reflectant, igual que el cotxe.
1: Molt bé.
2: No significa que te la posis circulant, però si baixes de la moto per una avaria, sí que l'has de posar.
1: Fins ara no era obligatori.
2: No era obligatori, sí. És una norma que comença avui.
1: D'acord.
2: I una coseta també curiosa, les caravanes o quan tenim retenció, no?, que veiem les motos pel costat dret i diem, ostres, no sé si està prohibit o no, a partir d'ara es permet. Es permetrà, doncs, fer l'avançament... Ferran?
1: Aquí, el Ferran és que porta moto i s'ha posat content, eh?
2: Màxima 30, aquella circulació avançant, no? Uh-huh. I sempre, i aquí ve el matís, sempre hi ha un matís, que estigui senyalitzat en aquella via que es permet.
1: Hem
2: de fixar-nos que estigui, o no estigui prohibit. Val? Això és en quant a motocicletes.
1: Vinga, anem ara amb les bicicletes.
2: Les bicicletes també tenim novetats, tot ve per lo mateix, no?, per la seva protecció. Fins ara el casc l'havien de portar en vies interurbanes, no canvia res, però es treuen aquelles excepcions que hi havia, no?, d'empujada en un port de muntanya que te'l podies treure, amb molta calor, ara ja no, o sigui, sempre casc, vale? Què més tenim? Doncs tenim lo de la distància de seguretat, que fins ara ho tenim, 1.5 metres, això continua igual, però quan fem l'avançament a aquella bicicleta, hem de baixar la velocitat. Ens diu la norma que hem de baixar 20 km per hora, la velocitat. Si anem a 90, baixar a 70. I per què és això? Doncs per aquell cop d'aire que li donem al ciclista passant a 110. O en qualsevol carretera convencional, doncs passar a 90-100 no és el mateix que passar a 70. Aquesta és una novetat i fins i tot diu aquesta modificació que si hi ha possibilitat de passar-nos totalment a l'altre carril, és a dir, pensem carreteres de dos carrils, com tenim aquí la Charlie 31, la C31, doncs hem de passar fins i tot a l'altre carril amb tota normalitat, no allò d'ajustet i deixar un metre i mig, sinó passar totalment.
1: Això és pels conductors, no?, pels que anem conduint, no?, pel respecte als ciclistes.
2: Sí.
1: Ells continuen amb la mateixa norma en quant a circular,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, ells no canvia res, però sí que els que hem de vigilar, no?, la seva seguretat, fins i tot dintre del poblat, a partir d'ara hauran de circular pel mig de la calçada. Això ja ho dèiem nosaltres als col·les, quan anem als nens i aconsellem anar pel mig. Per què? Perquè si van

0: Molt bé. Això pel que fa als ciclistes.
1: Ciclista ja estaria.
0: Anem ara als patinets i als vehicles de mobilitat personal.
1: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya. I l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys.
0: És el que parlàvem, no? 15. Que abans cada municipi doncs, clar, tenia les seves normes. Clar. Era una mica lio, no?
1: Era molt lio, és molt difícil. Tu anaves per, jo què sé, Calafell, passaves a Cunit i era una altra normativa. Sí. Continuaves a... No, això ja s'ha acabat i en principi nosaltres la teníem a 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem, 15,
0: no?
1: Clar, la norma estatal doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
1: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla. Ara ens fixarem
0: tant
1: al carrer.
0: Tant de nit com de dia.
1: Sempre. Sempre hauran. Jo ahir ja veia molta gent d'aquests repartidors, no? I deia, molt bé, portava tot, l'armilla, la matrícula, etc. I dóna goig.
0: Molt bé. Doncs ara parlem d'altres modificacions que també poden afectar els conductors. Quines serien, no?
1: Sí.
0: Ens es pot explicar.
1: Ja traient això dels col·lectius concrets, doncs hi ha curiositats, no?, que haurem de saber també. Una cosa que a Alemanya ja fan, per exemple, fa anys, que és quan hi ha un vehicle d'emergència i ens apartem a l'autopista, fan com un carril central en aquella ambulància. És a dir, el que va a l'esquerra es pega a l'esquerra i el que va a la dreta es pega a la dreta. I es deixa tot el carril central perquè l'ambulància, grues, policia que van a l'accident puguin avançar. Sobretot a l'agost, que és impossible, no?, que arribem. Això serà obligatori. També trobarem... Lo del cinturó de seguretat s'ha tret l'excepció que teníem dels repartidors. Allò de estoy repartiendo entre punto y punto, ara sempre hauran d'acordar-se'l, ja no hi ha excepcions, traient-lo de sempre, vehicles d'emergència, un metge que va darrere l'ambulància, doncs evidentment si ha de fer la RCP,
0: no pot anar lligat, no?
1: Però els repartidors fora, aquesta excepció. I així un altre tema curiós és el tema de les autocaravanes, que molta gent ens pregunta, ens truca aquí a la policia, o on puc aparcar, puc deixar la autocaravana, no parlo de la típica caravana.
0: De la rural, sí.
1: Doncs s'ha regulat i a partir d'ara hauran d'estacionar sempre amb les rodes col·locades a terra, no? Això d'aixecar-les com fan alguns, no? I sense treure cap tipus de tendall, sense treure dutxa, sense treure res que signifiqui acampar.
0: No acampar, no això està clar.
1: Per tant, podrà circular i aparcar per qualsevol lloc. També hauran de mirar la normativa de cada municipi, això sí que ho diu la llei, que la FEL no tenim prohibició així expressa, però te'n vas a Vilaseca o te'n vas a algun altre puesto de la costa i sí que de vegades tenen, no? Ens hem d'informar allà on anem i ja està, cap problema. Però sí que queda regulat per fi.
0: Queda clar. Sí. I ara quin és el vostre paper, no? Perquè amb tanta normativa, vosaltres us haureu tingut que posar al dia, a més la gent encara tampoc la sap, avui han entrat en vigor, de quina manera, no?, esteu actuant vosaltres?
1: Nosaltres, com sempre, Mireia, una cosa és la part de control, vigilància del trànsit, hem de fer-ho, evidentment, però l'acompanyem molt d'això que estem fent avui, no?, d'informació, d'anar també a les escoles, que ja iniciem l'educació viària, i una mica també informar molt al principi. Els canvis costen, no? I de vegades la gent es va informant poc a poc i hem d'entendre també això, aquest impàs o aquesta moratòria que donem d'informació, de parar el vehicle, escolta, vostè sap que això ja no es pot fer, que ha de deixar la distància, bueno, sempre que no sigui algo greu i deliberat, no? I després queda el control i el tema, si ja la gent és reincident, doncs ens queda la multa, no? Però en principi és molta informació i això tenim també previst, no?, de cara a l'any, de fer formació, de fer xerrades i de fer cosetes.
0: Sí, això li volíem preguntar, no? Teniu xerrades, no?, properament.
1: Sí, tenim una xerrada molt, molt interessant aquest mes d'octubre, el dia 20, que és per famílies de joves que tenen patinet elèctric. Aquesta vegada la centrem, ens han demanat també que la centrem a les famílies, pares, mares. Per què? Perquè de vegades no sabem quin model comprar, si està legalitzat, si ha de córrer fins a 25 o no, el tema de la normativa nova també. I els donem 4 ítems, 4 consells, l'anomenem guia pràctica, no?, aquesta xerrada, perquè al final és una mica tot. Fer una hora de formació, la farem allà al Casal Jove d'Alcalde Romeu. Estan totes les famílies convidades que vulguin passar i preguntar el que vulguin.
0: Segurament tindran molts dubtes.
1: Sí, perquè clar, jo sóc pare també i sempre, ostres, t'expliquen, però no ho saps realment.

0: hi ha molta confusió i cada cop està tot més clar. Llavors aquesta xerrada serà molt bona en aquest sentit.
1: Molt bé, Dani, ja per acabar, doncs, quin missatge no enviaries als ciutadans, sobretot tots aquests conductors de motocicletes, ciclistes i de patinets elèctrics,
0: sí,
1: amb aquesta nova normativa?
0: Com he dit al principi, la norma de vegades ve perquè hi han passat coses, han passat accidents, és important ser conscients de tot això, i que són col·lectius vulnerables en el sentit que tothom tenim una mare, una àvia, un nen, i ens hem de posar en el seu lloc, no? Que podria ser la meva mare, no? Que l'atropellen, i hem de tenir molta cura amb aquest col·lectiu. Per tant, molta prudència i ja està.
1: D'acord, doncs moltes gràcies, com sempre, per venir a la secció de la policia local de Calafell.
0: Gràcies,
1: que vagi molt
0: Mireia,
1: bé.
0: Gràcies, Mireia, gràcies.

0: ràdio Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai radiofònic i gastronòmic que arriba els dimecres aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
1: Com estàs? Com
2: aquí
1: a tot?
2: Aquí estem. Una setmana molt moguda, he fet moltes coses i diu, bueno, pues, vinc que amb pràcticament la llengua fora.
1: Però quina és la setmana que tu no tens moviment?
2: Uf, és a veure. Veritat, és veritat. Sí, sí, però hi ha setmanes com aquestes que, a més, no només és l'àmbit professional, sinó la també l'àmbit personal, que faig moltes coses fora del bistró, no? I m'ha passat això, que se m'ha ajuntat una mica la feina amb totes les coses de casa, no?
1: I per si fos poc, ella va, ens tria una cançó que només té ritme.
3: T'has

0: Aquesta cançó del Siga Flowers, que es diu A la Fresca.
1: Vaig tindre l'honor de conèixer-los en persona dilluns, veure-los actuar en directe. L'Associació d'Hostaleria de Tarragona, d'Empresaris de Tarragona, va organitzar el seu sopar anual, d'acord? La 49 edició, d'acord? Uh-huh. I, bueno, em van dir, per què no vens, no? Diu que te fas tantes coses i tal, i sempre passes de nosaltres, no? De l'associació, no? D'això d'anar sempre per lliure, no? Mm. Diu, va, pues venga, va, anirem.
0: Però com a convidada, no?
1: Bueno, sí, la veritat és que em van dir, vine, d'acord? I vaig anar, em poso una mica en representació del Baix Penedès, no?
0: Molt bé.
1: A la història aquesta que s'ha fet també dels tastets, dels arrossos i tot això, no? Uh-huh. Pues va, aquí va anar la vinculació, no? De dir-lo d'alguna manera. I la veritat és que va ser una festa preciosa, una festa de la gastronomia, de gent currante, d'acord? Sí. De gent que va allà a currar. Sí que hi havia, pues, bueno, lo típic, no? Els polítics i tot això, no? Però sembla ser que volem posar al mapa de Tarragona el que és la gastronomia, posar-la en valor, i ells van fer un concert, un petit concert, i ho vaig passar tan bé, tan bé, ahir amb els tots tovallons, a dir, saps? O sigui,
0: jo... Bueno, és que és música molt festiva, eh?
1: Clar, i saps el que passa? Jo mirava els cambrers, perquè eren pràcticament... quasi 500 persones, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Poca broma, eh?
0: Poca broma.
1: I hi havia moltíssim personal a un lloc que és idíl·lic, que és a la Canonja, aquí a Tarragona. I la veritat és que ho vas passar molt bé. I des de l'altra banda, saps? O sigui, que des de la banda de que et cuiden, que et serveixen, no? I la veritat, com jo sóc sempre la que estic ahí donant-lo,
0: sí,
1: tot, saps?
0: Sí, exacte,
1: o sigui,
0: doncs aquell dia va ser des de l'altre costat.
1: Està a la inversa. Doncs pues això m'ha passat dos cops aquesta setmana. I per això porto avui la recepta que et porto. I anem on anem.
0: Clar, amb la Maria Herrera, a través de la gastronomia, anem a molts països, a molts punts diferents del món. Uh-huh. I aquesta setmana, on anem, Mari?
1: Anem a Àustria.
0: Àustria.
1: Sí. Uh-huh. Mira, t'he posat al WhatsApp, t'he enviat, sí, la foto, i t'he posat, sí, el nom exacte de la recepta, perquè és impossible, o sigui...
0: Què vol dir, impossible?
1: Kaiserman.
0: A veure, espera, que busco la recepta.
1: Sabem que...
0: Kaiserman.
1: Kaiserman.
0: Sí, no ho sé.
1: Si t'he de dir-lo aquí directament, en directe, K-A-I-S-E-R-S-C-Q-A-C-M-A-M-A.
0: És igual.
1: Ah, és que no.
0: Bueno, per nosaltres ens costa molt de pronunciar.
1: Bueno.
0: En qualsevol cas, allà...
1: Ja saps que jo aquestes recetes que porto...
0: Àustria. Què parlen allà?
1: Viena,
0: i tant, no he estat, però jo diria que parlen alemany.
1: Sí, exactament. I la història ve... Mira, per què ha sortit aquesta recepta? Ja sabem que les recetes de la ràdio jo no les porto preparades d'una setmana a l'altra, sinó de lo que va sorgint durant la setmana, no? Doncs resulta que tinc uns clients maquíssims, majors...
0: Ha sigut el teu mòbil que ha fet cling?
1: Pot ser.
0: No sé, perquè de sobte ha fet un cling...
1: No l'he posat en silenci, perdó. El cas és que tinc aquests clients tan macos, que ell és basco i ella és alemana.
0: Déu-n'hi-do, quina fusió, eh?
1: Sí, més de 80 anys que tenen, eh? Ojo al dato, que això té mèrit. I em van dir... van vindre al bistro, són clients que venen sovint, i van vindre un dia per convidar-me a sopar a casa seva.
0: Ah.
1: Resulta que, a més, viuen, són tres números al costat de la casa de la meva parella.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui que no, eren veïns i no ho sabíem.
0: Val. Eren clients...
1: Sí,
0: eh?
1: I veïns de Fernando, veïns. No?
0: Exacte.
1: I, bueno, va ser preciós. I, clar, dice, mira, és que t'explico, me diu ella, ara bastant bé l'espanyol, és que nosaltres volem celebrar l'Oktoberfest.
0: Sí.
1: Saps que Alemanya és una sí, festa molt, molt típica, no?
0: Sí.
1: I se celebra tant a l'àmbit dels restaurants com a l'àmbit casolà, a casa, sí, no? I la veritat és que va fer un sopar preciós, va fer codillo, va fer, pues, bueno, una mica, pues, les receptes típiques, no?
0: Què vols dir, que ja vau celebrar l'Oktober?
1: Ja hem celebrat l'Oktoberfest.
0: Però si encara estem a setembre.
1: Bueno, doncs ella se va avançar, d'acord? I clar, després em va ensenyar, dice, ara has de vindre amb mi a la cuina, estem parlant de que és una senyora gran, dice, sí, perquè faré el Kaiserman. Digo, Kaiserman. Digo, mare meva, què serà això?
0: Què serà això?
1: I va treure un paquetet, d'acord? O sigui, ella va fer com un preparat, és com les natilles i els flanes que hi ha, bueno, pues, en,
0: sí,
1: aquesta recepta.
0: Sí, que havia preparat, doncs...
1: La veritat és que estava boníssim, ho va preparar amb la fruita confitada i tot això, i després vaig dir, pues, això jo ho faré, però natural, fer-lo jo, o sigui, en comptes de preparar aquesta composició, que no és més que ous, farina, llet, mantega, digo, pues la faré jo. I això, per això porto aquesta recepta avui, el Kaiserman, a més que té una llegenda molt bonica, això neix de Sicília, emperatriu. Imagina't, sí, sí, sí, no sé a què cicle ens hem d'anar enrere, no? Però quan l'emperador Francesc Josep i sí, sí, l'emperatriu, pues, vivien allà als palaus i tot això, pues, bueno, sempre els cuiners, pues, intentaven delitar-la amb la millor, les millors creacions, no? I resulta que aquest cuiner, aquestes recetes que surgen una mica, diu la llegenda, però que surten una mica de la casualitat, no? Ell volia fer una crep esponjosa, saps? Una crep així, pues, tota caramelitzada i tot això, amb la mala sort que es va trencar. Al donar-li la volta es va trencar, es va fer tota anyicos, no? I va dir, pues així se la serviré a la Sisi Imperatriu, d'acord? I va trencar així tota trossets, i el que va fer és caramelitzar-lo en mantega i sucre, aquests trossets, d'acord? I ho va servir en un platet amb una mica de unes prunes confitades, d'acord? Aquesta és la recepta original. D'aquí hi ha mil versions.
0: Exacte, i sempre la Mari, que també és molt creativa i a vegades li dona una miqueta a la volta aquestes receptes, ha fet la seva pròpia versió.
1: Sí. La meva clienta ho va fer amb poma confitada i gerds confitades, també, perquè no va trobar, en aquest moment ella no va trobar prunes. Jo ahir al bistró no tenia prunes i ho vaig fer amb préssec. El cas és que la fruta, pues, posar-li el que vulguis, el que importa és la base, aquesta, aquest pa de pessic que queda tan desfet i tan caramelitzat i tan cruixent, no?, que està tan, tan bo. El cas és que Sisi Imperatriu, quan li van posar això, va dir, jo això no ho vull.
0: Lo
1: va rebutjar. És que era molt tonta.
0: Quin lleig que va fer.
1: Sí, sí, i el cas és que l'emperador va dir, oh, pues a mi m'encanta. I lo va posar una mica de moda a la corte.
0: Però perquè va rebutjar-lo? Per la imatge així una miqueta? O perquè ella s'estava cuidant una miqueta?
1: Sí, sí, no volia.
0: Allò dolços no. Dolços no, perquè, clar, ja guardava la figura.
1: Estem parlant que 500 anys enrere pues ja havia lo del figurín, no?
0: Sí, sí.
1: I es veu que va dir, això és molt calòric, jo no vull, però en canvi l'emperador va dir, sí, sí, sí.
0: No era qüestió del palada, sinó que la senyora volia guardar la línia, pues, volia estar estupenda.
1: Pues bueno, això, pues bueno, pràcticament, pues bueno, de la corte va passar al poble, del poble va passar a la capital, de la capital va passar a Alemanya, bueno, els tres països una mica que tenien aquests mateixos ingredients, no? Aquest nom que també en tenien, no? Perquè el Kasherman, què vol dir Kasherman? Kasherman, mira, té una pronunciació, no tenia aquí a la...
0: Ups, si t'acostes a l'auricular al micròfon, se'ns acopla.
1: Vale, el Kaiserman, el que vol dir Kaiser és emperador, i el que és l'altra part, el Sherman aquest, vol dir mal fet, desestructurat,
0: clar,
1: trencat.
0: Clar, com que està tot esmiculat,
1: sí,
0: doncs...
1: En català inclús dirien que és una ximpleria. Saps? O sigui, d'aquí ve aquesta composició, aquest nom tan, tan curiós, no?
0: Avui, buscant una miqueta la definició del postre que ens portaves, és un postre austríac, espectacular, posa una mena de crep gruixuda i esponjosa, trencada a trossos, normalment, amb sucre, i compota de poma o pruna.
1: Exactament.
0: Aquesta és la definició que he trobat al Kaiserschmarrn.
1: Kaiserschmarrn, costa molt dir. Gisela, la meva veïna, ho va posar com ho feien a casa seva, amb una mica de chantilly, una crema chantilly, que jo, pues, per això jo també t'he portat una mica de crema chantilly. És molt fàcil fer aquesta crema.
0: Vinga, a veure, com la farem? Vinga.
1: Mira, m'he portat aquí en un paperet així.
0: Amb un paperet apuntat.
1: Perquè ja sabem que la pastisseria...
0: I tota la resta de notacions i de fulls que has posat avui per aquí...
1: Tu saps que jo tot això, tot aquest treball que jo faig durant un parell de dies abans de vindre a seure aquest estudi meravellós, jo ho guardo. D'aquí sortiran cosetes.
0: Sí, sortiran cosetes.
1: Sí, ja tenim com 30 i pico programes de la temporada passada, no? Però tot això, algun dia veurà la llum.
0: Algun dia tindran un altre tipus de forma, no?
1: Exactament. O sigui que tota aquesta investigació ja és treball que ja està fet i trobarà la manera de sortir segurament en format, no ho sé. Ja
0: m'ho veurem. M'encanta que de la ràdio sorgeixin altres projectes. Segurament, bueno, no sé si avançarà, però sabent una miqueta el recorregut literari de la mare, i no sé.
1: Jo no moriré sense un pròleg teu, Ferran.
0: Bueno, algun dia, potser. Qui sap,
1: eh?
0: Sí, escolta, qui sap, seria el meu primer pròleg, però...
1: Sempre, mira, jo sóc una... Abans m'encantava Miguel Bosé, ara no, perquè és que no acabo d'entendre la seva filosofia.
0: Bueno, sí,
1: però ell deia que...
0: S'ha canviat molt.
1: Sí, és veritat. Però ell deia que les coses, abans de que succeeixen, s'han de somiar. Doncs això, somiem,
0: Somiem, que és econòmic, és barat, no ens costa res, de moment.
1: Somiem i cuinem.
0: I ens il·lusionem.
1: I tenim ja hi ha un tros gran de felicitat, no?
0: Doncs vinga, com farem aquesta,
1: aquesta
0: crep, recepta?
1: Sí, aquesta crep gruixuda, que després, després de currar-nos la trencarem.
0: La trencarem,
1: saps?
0: Ai, senyor.
1: Doncs pues vinga, 3 ous, 125 grams de farina, 250 mil·lilitres de llet, 30 grams de sucre, una mica de vainilla, pot ser sucre vainillada o aquesta que venen ja, aquest líquid de vainilla.
0: Aquesta essència.
1: Una pizca de sal i 30 grams de mantega. La composició, o sigui, l'hem de fer en dos parts, d'acord? Dos bols. En una posarem els ovells d'ou, la llet, la vainilla i la farina. I amb unes varilles. No necessitem màquines ni res, unes varilles. Aquests grumos de la farina que es desfacin ben bé, d'acord? I ja tenim una banda per l'altra, les clares de l'ou amb la pizca de sal. La pizca de sal ens ajuda sempre a que es mantingui...
0: A ressaltar, també.
1: A ressaltar, no, i que quedi el merengue, que quedi
0: merengue.
1: Com més denso, no?
0: Que aquí quedi. Sí que potser li hem donat les varilles ja a més estona, no? O què? I si tenim una màquina, millor, o què?
1: Jo lo vaig fer entre client i client, toca, toca, toca, toca, sap? Li dice, mira la Mari, les castanyoles que tiene dentro.
0: Molt bé, i taca, taca, taca, allò va, sí. Va pujar i
1: la es passa. Amb parilles. Jo, clar, vaig fer només que una crep que va ser com una truita de patata, o sigui que queda així com de...
0: Ui, gruixudeta, eh?
1: Sí, sí, centímetre i mig, una cosa així, eh? És veritat que jo vaig fer una farina, vaig utilitzar una farina d'aquestes Leudante, d'acord? Que porta una mica de llevat.
0: Val.
1: Que si no la tenim, no fa falta.
0: Per la qual cosa va quedar més esponjós.
1: Exactament, va quedar, la veritat
0: si
1: és que
0: si tenim
1: aquí...
0: una farina normal, què?
1: Pues
0: li, posem una miqueta de llevat? Si
1: un
0: tenim...
1: pulset de llevat, d'acord?
0: Per ajudar allò
1: perquè
0: que
1: ens quedi aquesta...
0: esponjós.
1: D'acord? Som truquillos de la pastisseria.
0: Bueno, a la meva manera. Que
1: sí, exactament. Jo vaig trobar, diu, mira, aquesta farina m'agrada.
0: Vinga,
1: li ficaré per dintre.
0: Molt bé.
1: Ja tenim el merengue per una banda, els rovells amb la farina i la vainilla per l'altra, doncs ara es tracta d'unificar. Aquest treball que ens hem donat amb el merengue, ara, pues, amb sumo cuidado, no? Amb cura, ficarem dintre del rovell i farem pues, lo que és lligar, però poquet a poquet, d'acord? No, ara, tota la força que hem empleat abans, ara, amb delicadeza.
0: Amb delicadeza,
1: precisament
0: eh?
1: Perquè no vagi tota aquesta aire que hem emulsionat dintre d'aquesta massa. Quan ja ho tenim tot unificat, els dos bols, pues, anem a utilitzar una paella. Agafem una paella, la posem ben calenta i li posem aquests 30 grams de mantega. O sigui, 30 grams és mantega. Sí, són austriacos. Les encanta la mantega.
0: Molta mantega. Eh?
1: Molta mantega. Com jo sempre dic, la mantega nunca és suficient.
0: Val.
1: M'encanta. Doncs, bueno, ja tenim això calent i fiquem aquesta massa.
0: Vale.
1: D'acord? Paella antiadherent, d'acord? Una mica de cuidado, la mantega, i això ho tindrem com 3 o 4 minuts.
0: Val, al
1: tranquil,
0: foc, baixet,
1: al foc,
0: no?
1: Sí,
0: al mínim,
1: al forn, no.
0: Potser.
1: A veure, amb un 3-4, d'acord? Una inducció, i ja tenim això, que es vagi fent tranquil·lament.
0: Val,
1: s'ha de coure per dintre, si no es queda cru i no estarà bé. Quan ja la tenim, una truita de patata, agafem un plat, li donem la volta i per l'altra banda. Que ens agrada més mantega, posar-li per l'altra banda mantega.
0: Ui,
1: però jo no la vaig posar, jo crec que ja era suficient. I 3 o 4 minuts més, d'acord? Ens queda douradeta i ja la tenim. La posem a un plat i ara pues, la tanquem. La tallem en trossos irregulars.
0: L'hem de deixar refredar o què?
1: En calent.
0: Aquest, en calent, eh?
1: Per què? És que la gràcia d'aquest postre, perquè les encanta els austriacs? Perquè allà fa molt de fred. O sigui, és un postre que serveix calent. Aquesta és la gràcia del Kasherman, d'acord? És més, és que Gisela ho va fer quan van acabar de sopar en directe. O sigui, no, no es podia fer al moment, o sigui, deixar-lo fet.
0: Sí, sí,
1: aquest
0: sí,
1: es fa al moment, d'acord?
0: Tenim,
1: podem tindre, tenim la massa preparada,
0: val,
1: i només que s'anar a la cuina i...
0: Res, aquests minutets.
1: Aquesta crep, aquesta truita, digue-li el nom que tu vulguis, d'acord? Són, pues, bueno, entre que la gent està parlant o estem fent, jo què sé, mirant les notícies, escoltant la ràdio, d'acord?
0: O fent sobre taula i xerrant de la vida.
1: Pues està fent aquesta Kasherman, d'acord?
0: Molt bé.
1: Quan ja la tenim, la tallen a trossos, la posem en plats individuals o posem en una safata, com jo he fet així, una safata per compartir, d'acord? Jo l'he ficat aquesta chantilly de vainilla i després l'he posat el préssec. Originalment, el que es posa aquest Kasherman és ficar-li aquesta compota, aquest confitat de prunes, d'acord? Per sobre. Queda aquest color així... púrpura, d'acord? Queda molt bonic, d'acord? Ja sabem que la pruna és pura aigua i, bueno, es queda com una confitura, com una melmelada, d'acord?
0: I com hem de confitar, per exemple, aquest préssec?
1: Pues,
0: com vas fer-ho
1: això,
0: tu?
1: La fruita la tenim ja també ja feta, preparada. justament amb la, com hem fet la crema, tenim la fruita.
0: Com confitem aquesta fruita, sigui la que sigui?
1: La que sigui. Jo, a mi m'agrada, per exemple, el préssec l'ho pelat, però, per exemple, si utilitzes la pruna, jo no la pelaria, la deixaria sencera perquè m'agrada la pell de la pruna. Simplement, fiquem al foc un nanou de mantega i un parell de cullerades de sucre. Que no voleu ni sucre ni mantega? No passa res, una olleta que sigui una olla o una cassoleta que sigui adherent i fiquem ahí a foc molt suau, molt suau, molt suau, per estona, pues, per 20 minuts, una cosa així. D'acord? Això es converteix en, pues, això, en una confitura, en fruita trencada, i m'agrada, pues, això, que quedi a trossos que es vegin, d'acord? No vull triturar com si fos una gelée o una cosa així, d'acord? I res més, que és temps. Temps al foc, vale. Que volem aromatitzar amb un canyella, amb una mica d'anís estrellat, d'acord? O sigui, aquí ja el que vosaltres vulgueu.
0: I ara la xantilly aquesta com la preparem?
1: I la xantilly aquí...
0: Jo dic xantilly perquè tu ho has dit.
1: Sí,
0: aquesta, la crema, xantilly o una nata.
1: Aquí sí que és veritat que una màquina ens vindria una mica millor.
0: Una màquina,
1: unes varilles, una d'aquestes, bueno, que tenen aquesta eina que és circular, no, que ens ajuda a batre molt més ràpid. Simplement,
0: aquest robot que tu va fent tot.
1: Sí. Quan fem una xantilly, el que hem d'agafar és una nata d'un 35% de matèria grassa, d'acord? Sempre molt truco, molt freda.
0: Molt freda.
1: Si està natural, no llevarà de la mateixa manera. Molt freda. Un polsint també de sal, molt, molt poqueta, i en aquest cas, si volem fer-la que estigui dolça, doncs l'afegim dos o tres cullerades de sucre. Que no podem prendre sucre? Una mica de sacarina, una mica de estèvia,
0: alguna cosa. Edulcorant, sí.
1: Exactament, alguna cosa, pues, que es doni una mica aquest sabor, saboritzant dolç, no? I pues, jo sempre dic que la nata, quan fem una xantilla i una nata, hem d'estar una mica pendents. Amb el so ja sabem que està muntada, d'acord? Jo ja quan canvia el so, és que és curiosíssim, no? Tenim aquesta nata, la donem a la màquina i quan ja veu que està muntat, pues ja la tenim. És més, és interessant, per exemple, també saber els truquillos. Per exemple, jo ara he obert d'un litre de nata, m'ha quedat mig litre. Ara, quan arribi al bistró, l'he pensat, digo, mira, faré amb la que m'ha quedat, agafaré, posaré un altre cop a la màquina i li ficaré una culleradeta de sal, d'acord? I deixaré, tornaré a batre, d'acord? I la deixaré que es vagi totalment, d'acord? I quan aquesta nata, aquesta xantilly ja se passa de rosca, d'acord? Es converteix en mantega. Saps? Després això l'escurres, el passes a un trap de cotó que sigui una mica que no sigui molt tupit, d'acord? Li traiem tot el suero i tenim una mantega feta per nosaltres, meravellosa, d'acord? I amb aquesta mantega podem fer la crepe. D'acord? Jo dic sal perquè m'agrada salada. Si no us agrada sal, no li poseu sal, d'acord? O sigui, però és una manera de fer nosaltres la mantega a la nostra pròpia casa. I veureu que és espectacular, que no se rancia, que la rancia com les del supermercat, saps?
0: Una xantilly és com una nata muntada?
1: Sí, exactament.
0: Jo, mira, me l'havia imaginat com una, no sé, una crema vainillada o alguna cosa així.
1: És una manera de posar-li floritures a una paraula, no, nata muntada. Bueno, pues una xantilly és així.
0: Una xantilly, eh?
1: Sí.
0: És que a vegades els que no acostumem a fer aquest tipus de postres...
1: Sí, la veritat és que la xantilly, bueno, li diem xantilly perquè normalment, pues, bueno, la podem aromatitzar amb mil coses, no?, que tenim a la cuina al rebost, no? Però, bueno, no, jo sempre l'he utilitzat amb aquest tèrmin, d'acord?
0: Doncs avui torna a repetir el títol.
1: Kaschersmann.
0: Una Kaschersmann, que sembla això la màquina de pressió, la Kaschers, però no això, sé. La Kaschersmann.
1: Kaschersmann, és veritat.
0: Doncs aquestes postres, bueno. Amb aquesta crepa esmicolada, amb fruita confitada, sí. Normalment és poma i prunes.
1: Sí, d'Àustria. Coneixem molt el strudel, coneixem molt la Sacher, però ara coneixem un tercer postre que també les agrada molt, és molt típic d'allà, d'acord? És un postre divers, un postre que és, sobretot els esquiadors, perquè ja saben que ell és la cuna de lo que és pues la cuna alpina, no? Pues, als restaurants, a les cases, pues es pren aquesta recepta sobretot per berenar, no? O sigui, que és super nutritiva,
0: doncs
1: calentita i ara que ja ve per fi la tardor, pues bueno.
0: Jo no sé si es veu o no es veu, que està costant molt que arribi, Déu meu. Doncs mira, Àustria és un país que no conec.
1: Pues lo tenim en tàries pendents.
0: I jo és veritat, mira sí, que... Sí. que li he dit al meu fill, m'has de portar més que res perquè ell coneix molt Viena, i dic, m'has de portar, però no cau, escolta'm, aquesta
1: bueno,
0: sortida.
1: No coincidiu.
0: A veure si me'n recordo quan hi vagi, no sé quan, i demano una Karcher.
1: Una Karcher. No és el mateix, perquè la Karcher serà per netejar i la Karcher serà per gaudir,
0: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró, de Segur de Calafell, que està allà a la C31, abans del pont, El pont que va cap a la platja i que s'escapa cada dimecres aquí cap a la ràdio per parlar-nos d'això, de gastronomia, de receptes i també d'altres parts del món que cuinen, com per exemple aquesta...
1: Kaixerman.
0: Gràcies, Mari.
1: Gràcies, Ferran.
0: Bona setmana. Adéu-siau.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
3: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

I bona música. Calafell Ràdio en el Calafell Matí, perquè som a divendres, i el divendres, ja sabeu, és el dia oficial de la publicació de noves propostes, de nous àlbums, de noves col·leccions. I aquí, en el Calafell Matí, ens fem ressò d'aquestes propostes. Amb el guió del Fernando Puertolas, us presentem les novetats més destacades de la setmana.

Aquesta que escolteu és la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love. És una artista nord-americana nascuda a Atlanta, als Estats Units, i una de les veus més interessants a l'R&B contemporani. Abans de consolidar-se com a solista, la Victoria Monet ja va escriure cançons per artistes com l'Ariana Grande. Però el seu gran hit, el seu gran salt internacional, va arribar amb el Jaguar 2, el seu àlbum, que li va donar 3 Grammys. Ara presenta Frequency of Love, el seu nou treball, amb què continua explorant la barreja entre R&B, pop i sons electrònics. El disc arriba avui divendres, però ja ens ha avançat cançons com aquest Reach Out, una de les noves de la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love.

0: Avui, en aquest espai de novetats musicals discogràfiques, us portem fins a 8 propostes. Tenim varietat musical i música per tots els gustos.
1: Siempre me voy a enamorar de quien te miro se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
0: Aquest no és el Camilo Sesto, eh? És el David Bisbal, avui publica Eternos. Ja sabeu, el David Bisbal és una de les grans veus del pop espanyol, el nascut a Almeria, que va saltar la fama a principis dels 2000. A Operación Triunfo, des d'aleshores, ha construït una carrera de més de 2 dècades amb èxits tant a Espanya com a l'Amèrica Llatina. I avui publica Eternos, un àlbum molt especial perquè recupera grans cançons de la música en castellà i les porta al seu terreny, al seu estil, amb un registre més proper al del crooner. Entre els clàssics que hi trobem està aquesta, Vivir así es morir de amor, del Camilo Sesto, que és precisament un dels avançaments del nou àlbum del David Bisbal. Avui publica Eternos.

Vinga, canviem totalment d'estil musical. Aquest que escolteu ja és la música de Codaline. Avui publiquen We Were Only Young. Des de Dublín, des d'Irlanda, arriba Codaline, aquesta banda de pop-rock alternatiu que es va fer coneguda internacionalment a través de cançons com High Hopes o All I Want. Avui divendres publiquen aquest nou i treball, que és el cinquè de la seva trajectòria, un disc especialment significatiu, perquè serà també l'últim de la banda, perquè Codaline han anunciat el final de la banda, del grup, després de més d'una dècada de trajectòria. Però ja podem avançar que l'estrena és aquesta, We Were Only Young, té cançons com Vultures, que és aquesta que estem escoltant. Avui publica nou treball Codaline.

en tenim més. Més novetats discogràfiques. Continuem al Regne Unit amb Blossoms, una banda britànica de Stockport, al nord-est, o nord-oest, millor dit, d'Anglaterra. Una banda que es va formar a principis de la dècada passada. El seu pop-rock, amb tops psicodèlics i melodies molt contagioses, enganxoses, els ha convertit en una de les formacions destacades de l'escena indie britànica. Avui publiquen Songs from the Wedding Cake, el seu sisè àlbum d'estudi, successor de Gary del 2024. Aquest àlbum té 10 cançons i ha estat produït per Sam Lee. El títol del disc fa referència al sobrenom de l'Ajuntament de Stockport, on es va casar el cantant Tom Ogden. El primer avançament és aquest que estem escoltant, Joke About Divorce. Així sonen Blossom com a novetat de la setmana.

En aquest espai sempre som molt eclèctics, ens agrada la varietat musical i també ens fem ressò de diferents estils musicals que es publiquen cada setmana. Anem per la cinquena de les novetats. Ells són Los Enemigos. Avui publiquen Canciones Chulas. Tornem cap a casa nostra, en aquest cas el rock espanyol, amb Los Enemigos, aquesta banda madrilenya formada l'any 1985 i liderada pel José L. Santiago. Són una de les bandes, una de les formacions històriques del rock en castellà i acumulen ja més de 4 dècades de trajectòria. Avui divendres publiquen Canciones Chulas, el seu nou àlbum d'estudi, successor del 2020, el Bestieza. Un àlbum d'11 cançons i té, a més, una particularitat. Los Enemigos tornen a treballar amb un segell discogràfic, el Mushroom Pillow, després de més de 2 dècades d'autogestió. Aquest és un dels avançaments, Miss Dinamarca, dintre del nou treball de Los Enemigos. No, no, no.

Encara en tenim tres més de novetats musicals de la setmana. No sé com amar-te i tampoc... Som més contundent per presentar-vos el més nou de Sober, Anandamida. El Sober, una de les bandes de rock alternatiu més reconegudes del nostre país, el grup madrileny que va néixer a principis dels anys 90 amb Carlos Escobedo al capdavant. Avui divendres publica Anandamida, el nou àlbum de Sober, amb aquest so contundent que els caracteritza. Mi Refugio és una de les novetats incloses en aquest nou treball de Sober.

Estem repassant les novetats discogràfiques més destacades de la setmana. Avui us portem 8, anem per la setena. Un autobús, un altre tumula. Continuem en el panorama musical espanyol perquè Art de Bogotà avui publica Manufactures del Club de la Gente Sola. És una de les bandes que més ha crescut en els últims anys dintre del rock espanyol. Són els Art de Bogotà, el grup que va néixer a Cartagena, a Múrcia, i està format per 4 músics encapçalats pel cantant Antonio García. Tornen amb aquest nou treball, Manufactures del Club de la Gente Sola, un treball que continua explorant les relacions personals, la solitud, també les emocions amb aquest rock de guitarres potents que tant els caracteritza. Estem escoltant Instrucciones, és un dels avançaments que fins ara havíem publicat, ara ja avui tenim tot l'àlbum sencer, el més nou d'Art de Bogotà.

I ara que hem pujat les revolucions de la ràdio, anem per la vuitena, per l'última. I no per ser l'última, és menys important que les anteriors. Estem escoltant a Miranda Lambert. Avui publica Crisco. Ella és una de les grans figures del country nord-americà, nascuda a Texas. Lambert va començar la seva carrera professional a començaments dels 2000 i s'ha convertit en una de les artistes més importants d'aquest gènere musical del country contemporani. Avui publica Crisco, el seu nou àlbum, successor de Postcards from Texas, del 2024. Un àlbum de 12 cançons i una col·laboració especial destacada, la de Chris Stapleton, a la cançó A Song to Sing. I aquesta que estem escoltant, Till the Going's Gone, és una de les incloses a Crisco, el nou treball de Miranda Lambert. Què us sembla si escoltem des del principi aquesta cançó, aquesta proposta que avui es publica entre les novetats musicals de la setmana?

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis, i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Puntuals a la seva cita, engeguem una nova edició de les Històries de la Música. Són l'Ignasi Guilut, el Xavi Andreu, que ens acompanyen des dels estudis de Calafell Ràdio. En els pròxims minuts tornen les Històries de la Música també en repetició. Els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. Ignasi, Xavier, molt bon dia, benvinguts, com esteu?
1: Bon dia, Ferran, bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, la mar de bé, contents, com sempre.
1: Com sempre, d'estar aquí.
2: Això, clar, tornem a ser aquí.
1: Bé, i estem aquí perquè la setmana passada ens van quedar coses per fer, no?
2: Exactament, mira. Avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
1: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: En aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, Escòcia, això
1: és Escòcia, sí. Sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena que ell et surt a l'any que ve, no?
1: Potser sí.

0: escoltàvem The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder del Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició de l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau però constant que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara al grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martel. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts. Mira,
1: això és una cançó ràpida.
0: Sí, sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, el moribund. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és dur morir».

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50s i inicis dels 60s. La qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: saber.
1: Passem ara a parlar del podi dels 40 principales, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
2: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
1: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: El segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maduresa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan y Julio.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: aquí en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 hi trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Esperit viatger, un món per descobrir.
1: Bueno, jo me dic Jo Manuel, sóc pertany a la Fundació Fortaleses Catalanes, que és l'entitat que té la concessió administrativa de la visita turística al castell.
2: Val, doncs primer tot volem conèixer, en resum, la història.
1: Bueno, la història del castell és una mica curta. Li diem castell i no és un castell, és una fortalesa baluardada, no? Per tant, aquí no hi ha torres, ni la tradició és aquesta, no? Però, per tant, correspon a una època molt propera, la segona meitat del segle XVIII. El fet de que es construeixi el que realment es diu fortalesa de San Fernando, o de Sant Ferran, és un efecte llunyà del Tractat dels Pirineus. Com sabeu, el Tractat dels Pirineus va determinar que a la frontera de tota la vida entre la monarquia de França i Espanya, que estava més amunt de Perpinyà, pues, per mort d'aquesta guerra, dels tractats de pau, va canviar. I es va posar al lloc on és ara. Clar, que vol dir que tota l'estructura defensiva de la monarquia espanyola en aquesta frontera es va quedar dins de França. Això va implicar que la frontera de l'Empordà va quedar durant molts anys desprotegida. Sempre es deia, bueno, ja pues farem una construcció, farem, però el farem és molt típic de molts llocs, no? També hem de dir que el Tractat dels Pirineus va significar que hi haguessin Borbons als dos costats. Aleshores, els conflictes de tota la vida entre França i Espanya pues, estaven una mica apaivagats per aquest fet de que hi era la mateixa família. I això feia pensar que, bueno, ja ho farem. Fins que, en un moment determinat, per aquelles circumstàncies que ara faria molt llarg d'explicar, decideix posar fil a l'agulla i fortificar la frontera de l'Empordà. En aquell moment hi ha una situació econòmica a la Real Hisenda molt favorable, en les èpoques de pau, i es decideix fer una gran construcció que sigui capaç no solament de protegir la frontera des del punt de vista estàtic, sinó allotjar un cos de tropa el suficient més important perquè es pogués moure en cas d'una invasió. I amb aquesta idea es construeix Sant Ferran. Clar, es construeix quan hi ha una bondat econòmica en uns moments determinats que es pot escollir el bo i millor. Uns bous tècnics, no hi ha imperatius econòmics, i es construeix pues, allò que hagués tingut que ser potser una petita fortificació fronterera, es converteix en la fortalesa baluardada més gran d'Europa. És per les més grans dimensions i en molts aspectes tècnics, pues, des del luego, de les més ben fetes.
2: De fet, és bastant desconeguda per molta gent que no coneix que existeix aquesta fortalesa.
1: No, i és veritat, és veritat. Potser el fet de que està a diferència dels castells. Els castells, clar, estem acostumats a veure la muntanyeta, el cim, el castell, de lluny, mira el castell del poble, no?
2: Clar, el seu ja de lluny, ja.
1: Aquí arribes i el castell, clar, si no saps on és, no el veus. Això de tant en quant el visitant, el turista, que no porta una guia o que no porta... No el veu, no se li acudeix venir. Per altra banda, la comarca, clar, té assolida l'existència del castell de tants anys, que ja és de casa. Després també hem de pensar que, i això potser no tant, però també té una certa importància, el fet de que, clar, fins als anys 60, això era una caserna, tenia un ús militar encara, no? Com altres fortificacions d'aquest tipus d'Europa, no? Són edificis molt grans que calia poder-los amortitzar, no? I servien doncs, per anar a fer la mili, per anar a fer el servei militar, això a França també es fa. I fins, ja dic, als anys 60, doncs, i també aquest cliché de lloc on anar a fer el servei, on anar a fer la mili, tampoc lliga amb el lloc de dir, bueno, anem a fer una visita turística. I tot això ha estat, doncs, el que en principi, doncs, vam partir de zero, no? Fa prop de 20 anys, que més de 20 anys que és obert, es va riant una mica, però les raons són aquestes.
2: De fet, doncs, és una fortalesa, com bé dia, molt gran,
1: molt.
2: Però que ofereix turísticament diverses visites per poder fer.
1: Sí. Hi ha, realment, el més important, des del punt de vista d'impacte a la gent, són els espais. Clar, ningú arriba aquí, ningú pensa que a 700 metres de la Rambla de Figueres hi ha això. No. Aquest pati, aquesta cosa, aquestes dimensions. O sigui, la primera cosa són els espais, això ja impacta la gent. Evidentment, també l'impacte dels edificis, diguem, de les seves dimensions, I, clar, després d'això també és el discurs interpretatiu. Quan els guies comencen a explicar a la gent el com, el per què, el valor de les coses, doncs evidentment que guanya molt. Visites, es fa la visita a peu, a l'itinerari amb un fulletó, es fan les visites guiades convencionals, que són les visites que es fan als monuments, amb un guia, per escolars, per grups de gent gran o per turisme normal i corrent. Després també es fa una altra visita amb la qual, sobretot per la gent que té problemes de caminar, es fa un recorregut pel fossat, que si s'hagués que fer peu seria molt llarg, són més de 2 quilòmetres, i es fa amb uns Land Rovers. Després, amb això també es fa una passejada, hi ha els dipòsits d'aigua i amb una sòdia també es fa una passejada. En fi, és una miqueta, depèn del tipus de visitant, de les seves expectatives, doncs escull una cosa com una altra. El més important de tot és una cosa, i això és veritat, que el difusor més gran que tenim del castell, a banda dels mitjans de comunicació, que sense dubte són molt valuosos, és el boca a orella de la gent. Nosaltres vam començar pràcticament obrint la porta amb 4 gats i hem passat les 40.000 persones. Això, per un moment d'aquest tipus, és important.
2: Com bé deia, hi ha una visita també que és subterrània,
1: sí,
2: hi ha aigua,
1: sí,
2: no? Sota.
1: Sí, aquí sota. És més complicat d'això, és una visita que és complicada de fer, no? Però pensem que cadascun d'aquests 4 pous connecta amb una, per mitjà d'una tuberia, amb un dipòsit d'aigua aquí al de sota. Aquests dipòsits són molt grans, tenen una superfície aproximadament de gairebé de 1.000 i escaig de metres cada dipòsit, són molt grans, i sortosament sempre ha sigut sempre el dipòsit d'aigua del castell, sempre s'ha conservat. Això va significar que no es perdés no hi haguessin esquerdes i tal, i per un d'aquests dipòsits sí, es fa una esbaixa i les persones que tenen estan en condicions que no tenen ni tenen mobilitat, no és una passejada en barqueta per l'estany de Banyoles, m'ho explico, i es fa un recorregut en la passejada per una sòdia, sí.
2: El castell està obert, la fortalesa, al llarg de tot l'any?
1: Sí, els horaris són els horaris típics del turisme, els mateixos horaris que fa, diguem, el Museu Dalí els fem nosaltres, no? Hi ha, clar, el que passa al llarg de l'any, doncs, clar, la temporada d'estiu és més ampla, després a l'hivern, inclús a l'hivern, els dilluns tanquem. En fi, és l'horari estàndard de qualsevol altre monument.
2: Molt bé, ja per acabar l'entrevista, quin missatge enviaria als oients de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos?
1: Bueno, puc fer un petit incís. Jo, encara que no sembli, m'agradaria donar de records a Calafell i sobretot a la gent de la Ciutadella de Calafell.
2: A la Ciutadella Ibèrica?
1: Sí. Aquí, sí, després, si no convé, no ho dic, sí. Però durant cinc anys vaig gestionar la visita pública d'allà també.
2: Molt bé.
1: Sí, és curiós. Al mateix temps que vam començar a treballar aquí, paral·lelament estàvem treballant allà. Els hi diria, pues, el que dic a tothom, que ens facin un toc de confiança, que diguin anem a passar-ho bé, no tinguem cap cliché, perquè pensem com pensem i tinguem la idea que tinguem, salvo que no siguis un especialista del tema, segur que l'arribar aquí i després quan arribareu ara dintre una estona a les cavallerisses i tal, direu, coi, quina raó tenia aquell home, val la pena. A Sant Ferran, si ho pogués definir d'alguna manera de cara a la gent, portant molts anys com porto jo aquí, és el que podríem dir és un trencador de clichés. La gent ve amb un concepte i després de les explicacions del que veuen es donen compte de que tenim una peça patrimonial molt important. És el monument més gran de Catalunya.
2: De fet, el titular podria ser, no?, que és una visita que impacta, no? Impacta,
1: sí, sí, sí. Sobretot, i tot no ho dic, vosaltres mateixos ja no ho podeu dir, no? Ara heu estat, ara quan hi aneu a les cavallerisses. Impacta precisament perquè no t'ho esperes, perdó. No, aquesta cosa de dir, hi ha el cliché, i aquest cliché no lliga amb la realitat. I això, evidentment, que va a favor nostre. Evidentment que sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i que passi un bon dia.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Esperit viatger, amb Mireia Romaguera.
3: Doncs vinga, som-hi. Ara ens acomiadem, després d'oferir-vos aquestes entrevistes, al programa d'avui. Us deixem amb Purple Disco Machine.

0: que la pluja...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 3 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El nou hotel a l'antiga discoteca Lluï Vega de Calafell crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. Donem els detalls en uns minuts, abans tenim altres notícies del dia. La resumim en titulars. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebra la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, adaptant les activitats a la pluja. CUNIT aprova el ple i inicia la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comú serà el 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix mes del 2025. Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 podran aconseguir bitllets de tren gratuïts. El programa Discover ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. Baixant un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines respecte a 2025. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció d'un nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Lluï Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi i amb una activitat prevista durant tot l'any, amb una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar a Calafell entre les principals destinacions turístiques de Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova. Recordem que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'un hotel i d'un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Lluï Vega. En aquell moment es tractava d'una proposta de futur, però ja posava de manifest la necessitat d'ampliar l'oferta hotelera i de potenciar l'activitat econòmica vinculada al turisme. L'objectiu era donar resposta al creixement demogràfic previst i aconseguir que aquest creixement anés acompanyat de noves oportunitats laborals i econòmiques, evitant que Calafell esdevingués una ciutat dormitori. Un dels principals objectius del projecte, per tant, és contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística. L'arribada de nous visitants durant tot l'any ha de permetre reforçar sectors com el comerç, la restauració i els serveis, alhora que ampliarà la projecció turística de Calafell. El projecte també preveu la creació d'uns 300 llocs

0: de treball directes. En aquest sentit, es destaca la necessitat d'equilibrar el creixement de la població amb la capacitat del municipi per generar ocupació. Donem més detalls d'aquesta notícia. La proposta preveu mantenir i posar en valor tant la pineda existent com l'edifici catalogat i protegit de l'antiga discoteca Louis Vega, obra de l'arquitecte Alfred Arribas i guardonada amb un premi FAT pel seu disseny original. Per preservar aquests elements i alhora garantir una àmplia superfície lliure d'edificació, el projecte aposta per concentrar l'edificabilitat en un edifici de certa alçada d'unes 15 plantes. Aquesta solució permetrà alliberar espai a nivell de terra i al mateix temps donarà a l'establiment una característica singular, unes àmplies vistes sobre el paisatge marítim de Calafell. El projecte hoteler incorpora també un palau de congressos amb l'objectiu d'obrir Calafell a un segment turístic fins ara poc present al municipi, el turisme de negocis i congressos. El nou establiment estarà especialment orientat a empreses i visitants internacionals, principalment dels Estats Units i la Xina, però també podrà acollir empreses estatals i d'altres països que busquin espais per celebrar reunions, convencions i trobades cooperatives. El palau de congressos permetrà més acollir congressos, festivals i altres esdeveniments, tant empresarials com culturals, esportius o de caràcter ciutadà. L'objectiu, diu l'Ajuntament, és ampliar l'activitat de Calafell més enllà dels mesos d'estiu. Calafell ja és seu a l'actualitat del Festival Hike Rockabilly, del Congrés Internacional d'Arqueologia, del Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari i el d'Intel·ligència Artificial. A més, acull nombrosos esdeveniments com la Fira de l'Ocupació, torneigs esportius i el Carnaval. Per tant, més enllà del projecte hoteler, l'actuació planteja una transformació urbana més àmplia d'aquest àmbit, amb la voluntat de convertir un dels grans buits urbans existents entre Calafell i Segur en una nova centralitat, tal com hem explicat en darreres edicions dels informatius. L'objectiu, per tant, és crear un nou punt de trobada que permeti connectar els barris, generar activitat urbana i reforçar el comerç i la restauració, alhora que es crearan noves oportunitats d'ocupació, nous recorreguts, espais de convivència i nous usos permetran connectar millor el mar, el patrimoni, els espais verds i els diferents àmbits urbans. El projecte preveu prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins que contribuiran a convertir aquesta nova centralitat de Calafell en un important refugi climàtic.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies del municipi. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten els conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Així ho ha explicat.
2: Com a introducció, podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants. Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles no, s'ha acabat.
0: La Direcció General de Trànsit ha actualitzat, per tant, el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades, com deia el sergent de trànsit de Calafell, hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys pels usuaris de vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i casc ineludible per a tots els ciclistes amb armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat la formació, actualitzant el material, el contingut digital i els testos en temps rècord. Escoltem més informació que ens facilita des de la policia local de Calafell, el Dani Galant.
2: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. Mm. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya i l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys. Nosaltres la teníem a 16 anys aquí a l'ordenança, però unifiquem, 15,
0: no?
2: Clar. La norma estatal doncs preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
2: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebra avui i demà, dissabte i diumenge, la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric. Sota el lema de descobrir l'arquitectura i l'urbanisme d'aquest poble antic, el municipi ofereix una completa jornada amb portes obertes i activitats familiars gratuïtes per acostar la història a tota la ciutadania. Això sí, doncs, adaptades o en cas de pluja, truqueu a la Ciutadella Ibèrica de Calafell per confirmar que es duguin a terme aquestes activitats. De fet, la Ciutadella obre dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda i demà diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. Totes les activitats compten amb places limitades.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Doncs sí, anem ara cap a la comarca Baix Penedesenca. La proposta d'alcaldia dona resposta a la petició de la Generalitat per iniciar formalment el procediment de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta d'alcaldia per iniciar la tramitació per a la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia al municipi de Cunit. Recordem, actualment integrada a l'ABS compartida amb Cubelles. L'acord suposa el primer pas formal de Cunit per avançar en la segregació de l'actual àrea bàsica de salut i respon a la petició del Departament de Salut de la Generalitat, que ha demanat als ajuntaments l'aprovació plenària de les corresponents propostes per poder iniciar la tramitació. La iniciativa parteix de l'evolució demogràfica de Cunit i de l'increment de les necessitats assistencials. En els darrers anys, el creixement de la població ha comportat també un augment de la demanda de serveis públics, especialment en l'àmbit de la salut, fet que planteja la necessitat d'adaptar l'organització de l'atenció primària a la realitat actual i a les previsions de creixement. Amb aquest acord, l'Ajuntament de Cunit demana avançar cap a un model d'atenció primària que permeti disposar d'una estructura organitzativa, una direcció i uns equips professionals diferenciats, així com d'una cartera de serveis adaptada a les necessitats de Cunit. La proposta també planteja la necessitat de reforçar els recursos humans i materials del CAP amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atenció, reduir les llistes d'espera i garantir d'una major continuïtat dels equips professionals. Entre les demandes municipals també hi ha que el CAP de Cunit pugui ampliar l'horari d'atenció i oferir servei els 7 dies de la setmana, així com que pugui acollir el servei d'urgències que actualment es presta a Cubelles, de manera que els ciutadans de Cunit puguin disposar d'aquest servei en el mateix municipi. L'acord aprovat al ple permet donar, per tant, continuïtat a les gestions que l'Ajuntament de Cunit ja havia iniciat amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. A partir d'aquest primer acord formal, es planteja que el Departament de Salut elabori els estudis tècnics i de planificació per determinar els recursos humans, materials i assistencials que requeriria la futura ABS de Cunit, així com un calendari per a la seva implantació. L'Ajuntament també proposa la creació d'una taula de treball amb la Generalitat que permeti analitzar necessitats sanitàries actuals i futures. La iniciativa s'emmarca a la petició conjunta de Cunit i Cubelles perquè l'actual ABS compartida es divideixi i cada municipi disposi de la seva àrea bàsica de salut.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim a la comarca, anem ara al Vendrell, perquè 352 assistents han estat a la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística del Baix Penedès, que ha tingut lloc. 19 empreses del territori han participat a una nova edició de la jornada que ha facilitat el contacte directe amb empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca de feina. La quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística, que s'ha celebrat a l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha reunit 352 persones en recerca de feina i 19 empreses consoliden una jornada com un punt de trobada entre el teixit empresarial i les persones que busquen noves oportunitats laborals a la comarca Baix Penedesenca. El format de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes de curta durada, d'uns 5 minuts, que permeten establir un primer contacte entre empresa i candidat de manera àgil. Les persones participants han pogut realitzar diverses entrevistes i coneixen un mateix matí diferents oportunitats laborals vinculades principalment al sector industrial, logístic i del transport, també manteniment, producció i serveis. Les empreses han ofert oportunitats per perfils molt diversos, des de personal de magatzem, producció i manteniment industrial, fins a conductors, mecànics, personal administratiu i logístic, responsables de trànsit, professionals d'obra i altres perfils tècnics. Aquesta diversitat permet que l'Speed Job Dating no funcioni únicament com un espai de selecció per cobrir unes vacants concretes, sinó també com una oportunitat perquè les empreses coneguin nous perfils professionals i perquè les persones participants puguin descobrir ocupacions o empreses que inicialment potser no havien contemplat. Una de les principals característiques de la Speed Job Dating és la possibilitat de substituir en una primera fase l'enviament tradicional del currículum per una conversa directa entre candidat i empresa. Les entrevistes realitzades durant la jornada és un primer contacte. A partir d'ara, les empreses podran continuar els processos de selecció amb aquells perfils que consideren més adequats a les seves necessitats.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general del dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença 5 d'octubre. Es podrà anar sense cita prèvia, però a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en 3 fases, amb l'inici dilluns, amb l'administració a grups específics, majors de 60 anys, persones de risc i personal de serveis essencials. La segona, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a la població en general. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Escoltem les declaracions de la cap de Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez. Assenyala que enguany hi ha vacunes noves perquè hi ha 3 soques noves i els vaccins s'han hagut d'adaptar.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera una campanya semblant a la del 2024-2025 i no espera que hi hagi un augment de les hospitalitzacions.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, d'acord, la línia verda, i sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, estem vacunant, o sigui, començarem a vacunar, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir molt poques no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per tant, seria una campanya, esperem, a vegades potser d'aquí unes setmanes hem de rectificar, esperem que no, una campanya molt semblant a la 24-25.
0: Destaca la importància de vacunar-se i indica que això contribueix a la vacunació espontània que es va engegar l'any passat, però matisa que la cita prèvia és la que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats.
4: Aquest objectiu, que és incrementar les cobertures, com a objectiu de govern, no? El que hem de fer és ajudar a la població a protegir-se. És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: Aina Valverde, usuària d'un centre de salut de Catalunya, explica per què es vacuna.
5: Bueno, em vinc a vacunar perquè, bueno, primer per protegir-me a mi i el meu entorn més proper, no? I perquè tinc una nena petita amb 3 anys i estic embarassada, no? I per prevenir una miqueta.
0: Ella diu que segueix les recomanacions dels doctors. És, en aquest cas, la Cristina Palomas.
6: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
0: Les injeccions s'administraran bàsicament als CAPs de Catalunya, tot i que també en hospitals, COAP i centres sanitaris. El secretari de Salut Pública ha avançat que ja hi ha 120.000 cites demanades. La voluntat de Salut és concentrar el màxim d'activitat vacunal fins abans de l'època nadalenca. En aquest sentit, s'ha augurat una campanya semblant a la del passat any i es confia que, doncs, es comenci a vacunar la població i no hi hagi un impacte en hospitalitzacions ni ingressos a les UCI. La campanya passada es van administrar més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.309 contra la Covid-19. Per tant, doncs, es destaca que la nova variant del SARS-CoV-2, la vacuna actual ja està adaptada i per aquest motiu s'ha trigat uns dies més a començar amb la vacunació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 95 persones han mort en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra representa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, on van morir 113 víctimes mortals en 105 sinistres. En comparació amb l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 41 víctimes mortals menys, un fet que representa una reducció del 30%. Dels 95 morts, 77 eren homes i 18 dones. Al setembre s'han produït 10 morts, quan l'any passat en van ser 15. D'altra banda, s'han registrat 561 ferits greus, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025. Gairebé un 57% de les víctimes mortals eren vulnerables, 54 de 95. En total, 36 eren motoristes, 2 menys que l'any passat. Enguany, aquest és el col·lectiu del conjunt d'usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 vianants morts i 9 ciclistes. Pel que fa a les carreteres, on s'han produït accidents mortals, continua la dispersió. Tot i això, les vies han registrat més víctimes són la P7, amb 12 morts, la 2, la Nacional 340 i la Nacional 260 amb 4, i la C25 amb 3 morts. El tipus d'accident més freqüent ha estat la sortida de via, amb 30 casos, i el xoc frontal, amb 28.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Hem donat dades d'àmbit general de Catalunya, però ara parlem, doncs, del Camp de Tarragona. Les dades per demarcacions. A Tarragona s'han comptabilitzat 20 víctimes mortals fins al 30 de setembre, 4 menys que en el mateix període de l'any passat, el que suposa un descens important en el nombre de morts del 17% comparat amb l'any 2019. El descens arriba al 40%. A més, cal destacar que en el que portem d'any no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona, quan el 2019 i durant el mateix període n'hi va haver 7 i l'any passat 11. Per tant, doncs, en aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a extremar al màxim la prudència a la conducció i s'apela a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal. Així mateix, es recorda la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 tenen una nova oportunitat per viatjar per Europa de manera gratuïta. La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del programa que ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts a joves que compleixin els requisits. La convocatòria està oberta als joves de 18 anys dels estats membres de la Unió Europea i també dels països associats al programa Erasmus: Islàndia, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Per participar-hi, els candidats han de completar un qüestionari sobre la Unió Europea a través del Portal Europeu de la Joventut. Els bitllets s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda pels participants. Els joves interessats poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 d'octubre. Les persones seleccionades podran viatjar durant el màxim de 30 dies entre el març del 2027 i el maig de 2028. A més del bitllet de tren, els participants rebran la targeta europea de la joventut, que ofereix descomptes al transport públic, activitats culturals, allotjament, gastronomia i esports. Com a novetat d'aquesta convocatòria, les 250 persones amb millor puntuació obtindran també una nit d'allotjament gratuïta en un hostal adreçat a joves. El programa també reforçarà enguany la seva dimensió cultural amb una nova ruta centrada en els llocs que formen part del patrimoni europeu, espais considerats símbols dels valors, de la història i de la integració europea. Els joves que vulguin participar-hi poden completar el qüestionari a través del Portal Europeu de la Joventut abans del 15 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. El temps.
0: Anem amb la previsió del temps per avui dissabte i demà diumenge. La previsió d'aquest cap de setmana es manté amb el risc de pluges intenses. Tot i això, les acumulacions de precipitació no seran tan importants com les del divendres. La possibilitat de pluja es manté durant el cap de setmana. L'anticicló amb el centre al Regne Unit impulsarà un flux de llevant constant cap a casa nostra, un aire molt carregat d'humitat que es trobarà a temperatures d'uns menys 13 graus per les capes altes atmosfèriques. Per tant, doncs, avui dissabte continuen els xàfecs localment intensos. A la precipitació estarà a les Terres de l'Ebre, però amb el pas de les hores també s'estén al Camp de Tarragona. Per tant, els xàfecs es reparteixen per la façana litoral i prelitoral, segurament amb tendència a entrar per la meitat nord del litoral. També s'endinsaran per molts punts de l'interior de manera molt irregular. Caldrà seguir les actualitzacions dels mapes del temps en el temps real. Temperatura en ascens, això sí, i pel que fa, doncs, al diumenge, incertesa. Tot i que es manté el mar general de vents humits, fruit de l'anticicló atlàntic, caldrà veure com es configura exactament la situació i l'angle d'incidència d'aquests vents per acabar de situar l'abast de les precipitacions. Si s'esperen, possibilitat de xàfecs demà diumenge. Les temperatures amunt i avall. Sí, la temperatura mínima serà lleugerament més alta a l'interior i molt semblant a la façana litoral. La diurna pujarà una mica més.
1: L'informatiu.
0: Adéu-siau, qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Veiem que pot haver-hi aquesta intensitat i que pot haver-hi aquesta afectació en el territori. Ja sabeu que la situació d'emergència és el màxim que tenim en el nostre pla, és la fase màxima que tenim, i veiem que la situació d'excepcionalitat, com ara ens comentàveu, doncs ho requereix, i per aquest motiu tornem ara ja a estar en emergència amb aquest pla. És una situació que veiem, com bé dèieu, en aquests moments excepcional, dificultosa amb la seva gestió. Per aquest motiu el que ja estem preparant és tot un seguit de mesures que demanarem de cara a la població per tal de que evitin sobretot la mobilitat, de que es restringeixi la mobilitat i aquelles activitats que ho comporten, aquelles activitats que puguin comportar doncs concentració de persones, que puguin comportar doncs que la gent es mogui per dirigir-s'hi, o que fins i tot estiguin en espais que estiguin concentrats, i per aquest motiu doncs el que demanarem és que això, totes aquestes activitats també estiguin, siguem conscients de que no és el moment per fer-les, i per aquest motiu doncs farem aquestes mesures de cara a la població, sí? Tot això ho acabarem de perfilar en els propers minuts, i a continuació li podrem donar aquesta difusió. També enviarem alguna alerta perquè la població ens assegurem de que conegui aquesta situació, que tingui clar que aquest vespre nit, que demà tindrem aquesta situació en múltiples comarques de perillositat, d'aquest nivell de perill tan elevat, que arriba fins a 6 sobre 6, i a més amb una situació d'afectació generalitzada, i per aquest motiu doncs és pel que ens estem preparant, estem organitzant-nos tots com a sistema aquí en el CECAT, ja sabeu que ho fem, i tots els operatius, tots els agents, tots els organismes doncs ja estan pendents amb les reunions que estem fet. Ja hem fet un comitè tècnic aquest matí, en tornarem a fer aquesta tarda una altra vegada, farem consell assessor també per donar aquesta informació també als diferents organismes i departaments que ho necessiten per poder-ho aplicar en els seus àmbits, i estem ara doncs treballant-ho, i continuarem així durant tot el dia. Sí? Ah, perfecte. Perdoneu si em recorda el subdirector de planificació que m'acompanya, perquè ell en aquest tema també és expert, i així doncs completem força la informació a nivell de protecció civil, que aquestes mesures el que preveiem fer-les és entre les 8 de la tarda d'avui i entre les 14 hores de demà. Aquesta serà la franja que veiem més complicada, la franja en la que hi ha més probabilitat de que es doni aquests fenòmens que ens explicaven des del servei meteorològic, i per tant aquestes mesures les farem entre les 8 de la tarda d'avui i les 14 hores de demà. Sí, les comarques.
1: Les explicacions des de Protecció Civil de Imma Soler amb aquesta possible formació d'un minuracà mediterrani, aquests avisos per pluja que estem seguint en directe a l'antena de Catalunya Ràdio 3Cat Info, de seguida els serveis informatius amb el Catalunya Migdia recopilant tot el que està donant de si aquesta roda de premsa.
0: En aquest àmbit, la meitat oest del territori, i són les que es trobaran afectades per aquestes. Cal dir de totes maneres que hi ha altres comarques també amb un nivell més baix, que també demanarem aquesta precaució per la resta de comarques, com fem sempre, per totes aquelles on es puguin veure afectades, doncs que tinguin en compte que també en alguns punts pot ploure, en alguns fins i tot també torrencialment, potser no d'una manera tan generalitzada, però que en aquest cas també que demanem que respectin també aquesta precaució que és necessària en aquests moments que tenim aquest avís de meteorologia. Sí? Perfecte.
1: Doncs fins aquí les paraules de la Imma Soler.
2: Hola, Víctor Massip, de Racó.
1: Les preguntes que comencen en aquesta roda de premsa, mira, pel concurs de Castells li pregunten. Interessant, a veure què diu.
2: Vosaltres esteu coordinats amb l'organització, què recomaneu?
0: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat i que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme. Sí?
1: Però no queda clar si se suspèn o no se suspèn.
0: Sí, sí. Si ara és el que us comentava, que estàvem treballant-ho també explicant-ho en els diferents departaments i en els diferents organismes perquè puguin aplicar. Per exemple, estem en contacte amb els ajuntaments, i en els ajuntaments ja els estem demanant sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
3: Sí, Blanca Blai de la Sena. Aquesta tarda hi ha una manifestació convocada també a les 7 de la tarda a l'Hospitalet, on es preveu una gran assistència. Quina és la recomanació en aquest sentit? Perquè parlàveu de restriccions a partir de les 8, no sé com, quin és el missatge de cara a aquesta manifestació?
0: El missatge de cara a totes les activitats que puguin comportar aquest risc perquè es trobin d'aquesta manera, que necessitin aquesta mobilitat, és per totes la mateixa, Nosaltres avui pensem que davant d'aquest avís meteorològic important, molt contundent, més a la vista del que veiem que aquesta situació atmosfèrica està provocant en altres llocs del territori, per exemple, a València, a França, hi han hagut, doncs, ja manifestacions d'aquest efecte important. Davant d'aquesta situació, nosaltres amb qualsevol activitat el que demanem és que es valori quina és la situació, en quin moment s'ha de fer la mobilitat, i per tant, doncs, entenguin els ciutadans que no és coherent posar-te en risc, no més que el que fem per totes les activitats com estem demanant en aquests moments.
1: El que passa és que Protecció Civil recomana, de moment no prohibeix res.
0: Podem posar en risc amb les persones, per tant, si em demanes a mi la meva sensació com a Protecció Civil, totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda, o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
1: Doncs més preguntes que traslladen a la Imma Soler. El missatge és recomanació que no es facin activitats a l'aire lliure. Hi ha manifestacions, hi ha festivals de música, hi ha un concurs de castell.
4: Vosaltres heu parlat sobretot del període d'entre les 8 del vespre d'avui i demà a les 2 del migdia, no? Però també veiem en els mapes, en alguns mapes que hem consultat, que demà a la tarda també hi ha afectacions greus, no? Sobretot a Girona, etc. Ens podríeu detallar una mica més comarca per comarca, si podeu, en quin moment, és a dir, aquest migdia qui serà el més afectat, aquesta tarda, aquest vespre, si ho podeu fer, si us plau.
1: Sobre el concurs, Protecció Civil recomana i després els ajuntaments decideixen. El concurs de Tarragona se celebra tant avui com demà. Tarragona ha decidit per ara fer el concurs també aquesta tarda i avui a les 5 amb aquest comitè tècnic es decidirà què passa amb la jornada de demà, també amb tota la mobilitat, perquè el missatge és intentar evitar desplaçaments innecessaris i és evident que el concurs de Castells el que implica també és el desplaçament de moltíssimes colles des de primera hora.
5: Subdirectora. A veure, primer de tot, tant de bo poguéssim precisar el que voldríem, eh? La meteorologia és així i aquest és el comentari que ja donem per endavant. Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil, activats i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent. Aquest és el primer missatge. Per altra banda, nosaltres, a hores d'ara, amb els models que tenim sobre la taula, la situació la acotem temporalment entre avui a mitja tarda i demà mitja tarda, més o menys entre les 18 hores d'avui i les 18 o 24 hores de demà. Això queda reflectit en els avisos. Però he comentat abans que temporalment els models ens indiquen que la part que podria quedar-se més, el moment que podria quedar-se més encallat i deixar anar més quantitat d'aigua seria aquesta pròxima matinada i demà al matí, és a dir, entre avui al final del dia, les 8, 9 del vespre, i demà a les 12, 1, 2 del migdia. Per altra banda, zones. Ara mateix hi ha dues línies que estem, evidentment, monitoritzant, com ha dit la directora, des de l'equip de predicció i vigilància, com no pot ser d'altra manera, perquè hi ha com dues línies a seguir de la zona on pot caure aquest màxim de precipitació. Una és les comarques més de Tarragona, prelitoral de Tarragona i Barcelona, on podria caure aquest màxim anunciat d'intensitats elevades i quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat. Hi ha una altra línia que ens indica una miqueta més al nord, més comarques de Barcelona i de Girona. Això, en pròximes actualitzacions, intentarem precisar-ho sempre, doncs, evidentment, consultant les nostres eines de treball, que són els models meteorològics. Tot i això, per la configuració d'aquesta situació meteorològica, que repeteixo, és excepcional perquè no la veiem masses vegades, hem d'estar molt pendents a tot el litoral i prelitoral de Catalunya interior de les comarques de Girona. Monitoritzar, primer de tot, els avisos meteorològics i després el temps real a través de la xarxa de radars. A més, els companys de l'Agència Catalana de l'Aigua, de les confederacions hidrològiques, també, evidentment, faran el seguiment de les conseqüències d'aquesta aigua. La nostra responsabilitat és, doncs, preveure amb la màxima precisió possible, doncs, l'aigua que pot caure, i, de fet, després les confederacions, doncs, fan les conseqüències en el territori, no?
1: Passen 10 minuts de les 2 del migdia, en directe encara al suplement, amb aquest especial informatiu, seguint la roda de premsa de Protecció Civil amb el Meteocat, que ha elevat el nivell màxim de perill 6 sobre 6, l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui, de matinada i també per demà, amb moltes activitats suspeses arreu del país, amb la mirada posada també a Tarragona en aquest concurs de castells. Avui a les 5 de la tarda es decidirà què passa demà, i també amb moltes altres activitats, perquè demà, per exemple, a Barcelona hi ha un Barça-Madrid femení al Camp Nou, i també avui a partir de les 5 amb aquesta reunió al CECAT sabrem més coses al voltant de les activitats a l'aire lliure amb aquest mini-huracà mediterrani, la formació d'aquest possible mini-huracà mediterrani que amenaça el país amb aquestes pluges torrencials que han començat a caure.
0: Totes les comarques que es troben amb aquest nivell en vermell, si voleu us les llegeixo totes, si no les tinc aquí davant, sí, exacte, ara mateix no us les podria dir de memòria. Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, La Selva, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès.
1: Aquestes són les comarques on aquesta tarda s'enviarà l'ESALER per aquest risc de pluja intensa, que tothom estigui avisada. Ho estem seguint en directe al suplement de Catalunya Ràdio amb aquest especial informatiu. Ara passarem el testimoni als serveis informatius de Catalunya Ràdio amb aquest Catalunya Migdia, que recapitularà tota aquesta informació al voltant de la possible formació d'aquest mini-huracà que condiciona aquest cap de setmana, evidentment, la meteorologia i les activitats a l'aire lliure, pendents del que decideixi a nivell de restriccions, perquè fins ara Protecció Civil el que ha fet són recomanacions. Doncs veurem quines restriccions pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure són les que acaba prenent també el Departament d'Interior i molts ajuntaments que també tenen la decisió final sobre moltes de les activitats a l'aire lliure. Per exemple, Girona ja ha suspès per demà diumenge tot el que hi havia a l'aire lliure. Gemma Bonet, ben atenta al que s'està dient des de Protecció Civil, eh?
6: Hola, Roger, doncs sí, efectivament, aquí ho estem seguint minut a minut i al Catalunya Migdia de seguida recapitularem tota la informació i us en farem un resum de tot el que s'ha dit en aquesta compareixença de Protecció Civil amb Imma Soler i Santi Segalà, que acaben de compareixer fa uns instants.
1: Fantàstic. Doncs de seguida al Catalunya Migdia nosaltres hi tornem aquesta tarda també acompanyant el Tot Gira i explicant el que donin de si aquestes pluges. Ara al Catalunya Migdia amb aquest mini-huracà que amenaça l'estabilitat meteorològica de Catalunya. Aquesta tarda hi tornem dins del Tot Gira amb aquest especial informatiu i demà un suplement també, evidentment, mirant cap al cel. Que vagi bé. Fins després.

0: Catalunya Ràdio.
1: El Meteocat eleva el nivell màxim de perill de 6 sobre 6 l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui i demà al matí. Molt bon dia, ara passen 14 minuts de les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Gemma Bonet.
1: La situació meteorològica avui és excepcional. A Catalunya, el Meteocat ha elevat, com us dèiem, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges, amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya.
2: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
1: És en Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. L'avís afecta tot el litoral central i de cara a demà les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est i afectaran totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Ho sentíem amb aquestes paraules de Santi Segalà. Les pluges poden ser torrencials i pot haver-hi possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. Maria Guixà.
3: Sí, en aquesta roda de premsa que hem sentit a Protecció Civil s'ha explicat que la màxima intensitat d'aquest fenomen serà entre les 8 d'aquest vespre i les 2 de demà al migdia. Per tant, l'organisme Protecció Civil el que recomana, no prohibeix, sí que recomana ara mateix, a l'espera de la reunió del comitè tècnic, és que totes les activitats que es facin a l'exterior previstes en aquesta franja no es facin. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
1: En les últimes hores ja ha plogut amb molta intensitat, especialment al sud del país. Anem, doncs, a l'Ametlla de Mar, última hora amb en Jordi Barranca i el suport tècnic de l'Albert Cots. Jordi, bon dia. Quina és la situació allà on sou?
5: Bon dia. Ara ja gairebé aquí a l'Ametlla de Mar no plou, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, fins i tot està sortint el sol. Parlem d'un dels municipis aquí a l'Ametlla de Mar on més ha plogut des de dijous al vespre, i avui durant tot el matí les brigades i els equips municipals han estat intentant posar al dia camins i sobretot vies afectades tant per l'aigua com pel fang.
6: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona, i per tant doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus, i de moment no està plovent a la ciutat i per tant entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs en qualsevol cas sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i vagi cap a casa.
1: Era Lluc Salelles que ha parlat fa una estona al programa El Suplement, l'alcalde de Girona, que ha explicat al Suplement que ara mateix, com sentíeu, les activitats d'aquesta tarda es mantenen amb normalitat. Teníem en Jordi Barranca, com us dèiem, des de l'Ametlla de Mar. Jordi, bona tarda de nou. Ens estaves explicant la situació sobre el terreny, Jordi, quina era, i que has pogut parlar també amb diverses persones.
5: Sí, hem parlat amb diverses persones, com bé dèiem, durant tot el matí s'ha estat treballant en posar al dia, sobretot aquestes infraestructures, vies, camins que travessen rius i que durant aquestes últimes hores han estat negats tant per l'aigua com el fang. El primer que posava, que explicava quina era la feina aquestes properes hores aquí a l'Ametlla de Mar era l'alcalde Jordi Gaseni, i ho deia d'aquesta forma a primera hora al Suplement de Catalunya Ràdio.
7: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
5: I és que el denominador comú de molts dels municipis d'aquí del Baix Ebre i del Montsià són els barrancs. I és aquí precisament on s'ha estat treballant durant aquest matí, durant totes aquestes hores, i ens ho confirmava i ens deia quins punts eren i sobretot la problemàtica, el regidor d'obres aquí del municipi Vicent Lleó. Aquí a
8: la Milla té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs, ja sobretot el sector sud ha quedat molt, molt, però molt, molt més. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com feia anys que no baixaven.
5: Uns punts, aquests barrancs, que són molt coneguts pels veïns de la zona.
9: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
10: Sí, amb molta aigua, clar, baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que som d'aquí, sí.
5: I tot i que durant aquest matí ha anat plovent de forma més moderada del que ho ha fet aquestes últimes hores, es continua aquestes crides màximes a la prudència, perquè quan plou, aquí ho fa sobre un terreny que ja està molt moll.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi Barranca, per aquesta última hora des de l'Ametlla de Mar. Bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
1: Doncs bé, la notícia és el temps. A aquesta hora, amb aquest mini-huracà mediterrani que explicaven des de Protecció Civil amb en Santi Segalà, el director del Meteocat. Anem, doncs, també amb el nostre meteoròleg perquè ens digui l'última hora del que veuen en els mapes. Enric Agut, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix està plovent amb extensió a comarques de Barcelona, sobretot a la seva costa, prelitoral, també al Camp de Tarragona. En alguns casos la pluja és intensa. També a la vegada es van formant també ruixats més inconexes a comarques gironines i en hi ha a més. I durant aquesta tarda vespre això seguirà i es reforçarà, sobretot a partir de les 7-8 a comarques de la costa central, al seu prelitoral, i de nit, matinada i demà també s'hi apunta les comarques de Girona, on les acumulacions poden ser molt importants en tot aquest episodi entre les comarques de Barcelona, Girona, o també podria passar al Camp de Tarragona, perquè hi ha una miqueta dispersió en els models, poden caure més de 200 litres. A mitja hora pluges més de 40 litres, això ja és pluja de caràcter torrencial, i tot de la mà d'aquest sistema de tempestes. És un gran sistema d'un viver de tempestes que es mou en un sentit ciclònic, com una pertorbació amb un mar molt calent, i això és el que es fa pensar que en un cas extrem es podia arribar a convertir, doncs, en un minicicló mediterrani, una pertorbació amb característiques tropicals.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Doncs després del temps, ara sapiguem també una cosa que és molt important saber, la informació del trànsit, a veure com estan les carreteres en aquests moments. Amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, com estan les coses? Bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma. Doncs les coses estan amb prou mobilitat. Ho dic perquè a aquesta hora, habitualment, la gent ja és a casa en un punt determinat i ja no es mou. Doncs bé, aquí, déu-n'hi-do, encara els punts que hi ha de retencions. A la P7, a Roda de Barà, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident. A la C12 està tallada entre Amposta i Tortosa per inundacions. També hi ha retencions a la C58 a l'altura de Torre Baró, en tots els sentits. Tant a la B20 com a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i la ronda és força plenes d'una punta a l'altra, a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i de Valldaura a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, a la ronda litoral a Montjuïc, i de la Barceloneta al Poblenou en sentit Besòs, i de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina Malagarriga, per aquesta informació del trànsit. I una notícia que acabem de saber, ens acaba d'arribar just ara a la nostra redacció, ens confirmen que s'ha suspès la manifestació d'aquesta tarda per el dret a l'habitatge, una manifestació que estava prevista que es fes a les 7 de la tarda a l'Hospitalet, i que també havia de sortir des de diversos punts de Barcelona. Doncs bé, queda ajornada la manifestació d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge, queda ajornada i en un principi es farà, ens indiquen els organitzadors, el dilluns a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona de Barcelona. És l'última hora que tenim sobre aquesta informació de la manifestació que s'havia de fer avui de l'habitatge a causa d'aquesta situació de perill meteorològic que hem sentit, com ens explicaven des del Meteocat. Doncs bé, s'ha anul·lat aquesta manifestació per aquesta tarda, i diverses activitats segurament veurem també com es van anul·lant al llarg de la tarda. Us anirem informant aquí a Catalunya Ràdio.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Catalunya migdia amb Gemma Bonet.
1: Ara passen 23 minuts de les dues. Un altre tema destacat del dia d'avui, a banda d'aquestes pluges que s'esperen i aiguats per aquesta tarda, i és les manifestacions pel dret a l'habitatge que hi ha hagut aquest matí. Madrid ha sortit al carrer per l'habitatge, una manifestació multitudinària pels carrers de la capital espanyola. Una manifestació que ha acabat a Cibeles i que l'hem seguit amb la Montse Mir. Montse, bon dia.
15: Bon dia. El sindicat de llogateres xifra en 500.000 de persones l'assistència en aquesta mobilització que s'ha fet des de diferents punts de la ciutat fins a arribar a la plaça de Cibeles. Ha estat una manifestació sense incidents, amb càntics diversos i sobretot una reivindicació, la convocatòria d'una vaga general, com ha explicat Valeria Racu, que és una de les portaveus del Sindicat de Llogateres de Madrid.
16: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal, y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
15: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3CAT Info que ho debatran aquesta setmana.
17: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
15: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
18: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
19: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
15: L'acampada de la Puerta del Sol, de moment, es manté.
1: Gràcies, Montse Mir, des de Madrid, i bona tarda.
15: Adeu.
1: I a Girona, unes 700 persones també han sortit aquest migdia al carrer per reclamar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants critiquen que els decrets no hagin tirat endavant el Congrés i avisen que no descarten convocar una vaga general. Anem ara a Girona amb la Berta Artigas Fontàs.
20: Concentració a la plaça del Vi ha derivat a una manifestació fins a la subdelegació del govern a Girona. Els manifestants convocats pel sindicat de llogateres asseguren que estan descontents amb els partits polítics que van votar en contra dels decrets que consideren de mínims. Pol Orevich és el portaveu.
21: Jo no sé quina idea de país tenen, com miren la cara als seus propis veïns i sospito que tenen molts interessos.
20: Una manifestació que ha servit també per visibilitzar que la problemàtica de l'habitatge no només afecta a ciutats grans. En Wilder va entrar a viure a un pis de lloguer que amb el temps ha acabat en mans de la Sareb. Després d'un intent de desnonament, ara volen negociar un lloguer social amb la propietat.
22: Per mi, la incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré, no ho sé.
20: Des del sindicat no descarten avançar cap a una vaga general.
1: I a la manifestació que s'han fet aquest matí a València hi ha hagut també aldarulls entre els participants i la policia que custodiava el Palau de les Arts, on s'hi celebra un congrés d'inversió immobiliària. En aquest punt hi ha hagut aldarulls en aquesta manifestació de València i també a Palma s'ha fet una manifestació homòloga també pel dret a l'habitatge. Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat s'ha manifestat profundament decebut, diu, pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat ja fa dies que treballen per millorar la l'accés a l'habitatge. Maria Núria Revetlla.
2: Míriam Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern Sánchez.
3: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern vol aprovar de nou el decret amb la proposta que ells han presentat, encara hi són a temps.
4: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran en dificultat més l'accés a l'habitatge, doncs si on som a temps.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses tant a Catalunya com a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara regular els apartaments turístics i els de temporada.
23: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
2: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, recomana al president del govern espanyol que deixi de fer xous mediàtics i acari les propostes de futur que encara hi ha sobre la taula.
24: Que és que si hi ha temps per esgotar en

0: En punt 2:45, la Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada cop hi ha més fons que s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Maite Curto.
1: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més el 2027 amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls de preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
2: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se el pis i, si no, la seva part passarà a mans del govern.
0: I també s'impulsaran 39 habitatges de protecció oficial al municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Així ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Ho ha seguit des d'allà l'Alba Amor.
3: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
4: 40 habitatges per 2.000 persones, que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre, que és excepcional. Per tant, una notícia històrica, no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu d'Aran.
3: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Ferran Adrià, com està?
7: Bé. Tranquil.
6: Però què et passa, que tots gelats, o què?
7: Escolta, mira, no em cridis, eh?
6: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
7: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
8: Això no és bo per la cuina catalana.
9: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
7: Que si el bulli cau, caiem tots.
10: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: El cinema fantàstic torna a Sitges.
12: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
11: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
12: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
11: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
14: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
15: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
16: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
15: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
13: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
16: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Ara passen 6 minuts de 2:15. A Catalunya Ràdio seguim al Catalunya Migdia. Ara fem un cop d'ull a la plana internacional. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de vot als laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre Andy Barham ha tornat a posar sobre la taula la qüestió. Això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el del 2016. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares.
3: Hola, bon dia. Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
4: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera. I podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic. O bé podríem optar per la solució completa.
3: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
5: És tan contradictori. Andy Barnum diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividit dirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
3: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
6: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
7: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
3: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
2: I us parlem ara de cultura. Després de Perpinyà, aquest estiu, Joan Miró és el protagonista d'una exposició a Tolosa de Llenguadoc. La mostra, on es presenten més de 200 obres, és visible fins al 7 de març i subratlla l'acte de protesta com a part del procés artístic. Anem a Tolosa, Laura Bertran.
8: Les Abattoirs, que significa els escorxadors, és un edifici històric, on ara hi ha el principal museu de la ciutat occitana. S'hi acaba d'inaugurar una gran exposició dedicada al Joan Miró. El punt de partida és una protesta que ell mateix va patir per part dels surrealistes, ho explica el comissari Carles Guerra.
9: Un esdeveniment particular que té lloc el 18 de maig de 1926 quan a Miró l'ataquen justament els popes del surrealisme, André Breton i Luis Aragon, i l'acusen d'haver-se venut a la burgesia.
8: Un dels fets rellevants de la mostra és que per primera vegada es presenta una cinquantena de dibuixos fets per Miró el 1937 mentre estava exiliat a París. S'hi observen cossos amb peus enormes, el que s'interpreta com l'importància de l'arrelament a la terra. L'objectiu del comissari és desconstruir algunes idees segons les quals Miró no es posicionava políticament.
9: Ho veiem molt clar com la protesta de Miró és una protesta sovint callada, silenciosa, però que té una energia molt important. No calia que parlés de manera massa evident per ser un referent moral i un referent polític, tal com també li reconeixia Tàpies, per exemple, a l'època.
8: Carles Guerra explica que el seu compromís també s'intueix gràcies a les col·laboracions de Miró amb el realitzador Pere Portabella, també amb Josep Royo a través dels tapissos i la confecció del vestuari per una obra de teatre de la Claca.
9: Produeixen Mori el Merma, que va anar per tot el món i que presentava un Miró que, lluny de tancar-se a l'estudi, al final de la seva vida, encara s'obre més en aquesta mena de, diguéssim, interpel·lació de la gent jove.
8: L'exposició Joan Miró, Protestació, es pot veure a Tolosa fins al 7 de març.
2: Falten 5 minuts perquè siguin 3:15 de la tarda. En aquests moments de seguida anem cap als esports, però abans fem un resum del que ha estat en les últimes hores l'actualitat, perquè estem molt pendents d'aquesta situació meteorològica excepcional que hi ha d'haver a Catalunya en les pròximes hores. Com deia Santi Segalà, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mini huracà mediterrani, deia, que hi ha d'haver les pròximes hores aquí al nostre país. El Meteo Català elevat. Per tant, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges, amb la possibilitat que es pugui formar aquest mini huracà. Sentim Santi Segalà.
0: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
2: Protecció Civil enviarà un ES alerta a les comarques amb més risc, en són una vintena, bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Les pluges poden ser torrencials i pot haver-hi possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. La intensitat màxima d'aquest fenomen serà entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà i es recomana, en la mesura que es pugui, suspendre totes les activitats que suposin mobilitat. Sentim a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
2: Doncs a Catalunya Ràdio seguim molt pendents de tota la informació pel que fa a la meteorologia. Ara, però, des d'ara i fins les 3, temps pels esports, Sergi Camps. Avui també amb tot un menú esportiu, el Tot Gira, que seguirà també endavant amb aquesta actualització meteorològica minut a minut.
10: Sí, avui esport i meteorologia a partir de les 4 amb el Tot Gira del David Clopés i avui també amb el Roger Escapa. Des d'ara fins les 3, esports. L'últim cap de setmana sense Lliga de la Primera Divisió. Aquesta aturada doncs, és una oportunitat positiva per traspassar el focus a altres competicions, a esports i categories, perquè l'esport en principi no s'atura, però veurem com afecten doncs, els aiguats a les competicions que s'han de jugar a casa nostra. De seguida parlem del Sabadell-Andorra, a veure si es jugarà aquest partit de l'equip de Ferran Costa. També fem la prèvia del partit de la Lliga F, Barça-Madrid, demà clàssic al Camp Nou. I també parlem d'un Marc Márquez que de mica en mica es va acostant al liderat del Mundial de MotoGP. Abans, però, esport en directe acaba de finalitzar fa uns minuts a la Lliga F, l'Espanyol 1 a la vez 0. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Vil Cadilla, bona tarda.
11: Bona tarda, Sergi. Victòria in extremis de l'Espanyol amb un gol en l'últim minut del temps afegit. Gol de cap de Brown després d'una molt bona centrada d'Ari Domènech des de la dreta. Un gol que dona la segona victòria de la temporada a les blanquiblaves, que se situen provisionalment sisenes amb 8 punts, amb un altre bon partit de Meri Muñoz, avui titular altre cop a la porteria per la lesió de Romain Salvador. Un Espanyol que agafa aire abans de l'aturada per seleccions del cap de setmana que ve i de visitar el Real Madrid en la pròxima jornada el 17 d'octubre.
10: També a la Lliga F, Sevilla 3, Badalona Women 3. A la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins, a la tercera i última jornada de la fase de grup, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2. I en marxa l'Europeu Femení de Ciclisme. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, 88 quilòmetres encara pel final. Són lluny de passar el port de Mojanca, que serà el que determinarà la prova. De moment, dues escapades sense cap transcendència en la possible victòria, recordem, sense catalanes i amb les grans favorites al mateix podi que fa 7 dies estava al Mundial, amb Nievadoma, amb Bollering i amb Longo Borghini com a caps de cartell.
10: Doncs vinga, com dèiem, falta un minut per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda amb la Nàdia Roig a la producció i la Conxa Vecino al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
13: Catalunya migdia Esports amb Sergi Camps.
10: I comencem el programa parlant de la segona divisió. Sabadell-Andorra, avui a 6:45 de la tarda. El Sabadell setè a un punt del play-off. Ve d'empatar amb el Celta a 1 a Balaïdos. L'Andorra 18è amb 6 punts. El primer equip que se salvaria a hores d'ara. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
10: La primera pregunta que et faig no és esportiva, sinó és si aquest partit a hores d'ara se jugarà o no jugarà.
14: De moment sí. Pel que ens diuen des del Sabadell és que la Lliga no els ha dit res que s'hagi d'ajornar el partit. L'Ajuntament de Sabadell fa una hora i mitja ha fet una piulada avisant del perill de la situació meteorològica que hi ha actualment, però de moment la Lliga no ha donat encara l'ordre de suspendre el partit.
10: Doncs ara es darà aquest partit que es juga en clau esportiva, Rip, últim hora de l'equip i possible 11 de l'equip de Ferran Costa.
14: Mira, el Sabadell que ve després d'empatar a 1 al camp del Celta Fortuna en un dels pitjors partits de la Lliga del Sabadell, tot i això va aconseguir un punt. Torna a la nova Creu Alta l'equip de Ferran Costa, no ha guanyat tots els partits que ha jugat i possible 11, jo crec que Ferran Costa no es complica gaire i repetirà el de la setmana passada. Això és Foli a la porteria, Ton, Ripoll, Òscar Sanz, Edgar González, Català i Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, Adal, Priego i Gastón Valles.
12: Per complementar aquesta notícia, piulada de la Generalitat de Catalunya de fa 8 minuts, on explica les restriccions per risc d'inundacions, que serien des de les 8 d'aquest vespre fins a les 2, i una de les coses que diu, se suspenen les activitats esportives, culturals, de lleure i d'esbarjo. Repetim, de 8 a 2, piulada que ha fet la Generalitat de Catalunya fa 8 minuts, amb aquestes restriccions per risc d'inundacions.
15: Clar, aquest partit començaria abans, però clar, el desenvolupament del partit arribaria fins a les 8, per tant, doncs, entraria dins d'aquest horari conflictiu. Gràcies, Ripo!
14: Adéu!
15: Avui Sabadell i demà Girona. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
16: Hola, què tal? Bona tarda, Sergi Camps.
15: Doncs mira, la primera pregunta que et faig, la mateixa que li feia el Ripo. Jugarà demà el partit del Girona?
16: Mira, si encara no se sap segur si jugarà el Sabadell
15: no sabem,
16: d'avui, imagina't el Girona. El Girona, ja hem parlat aquest migdia amb la roda de premsa de Quique Álvarez, està informant absolutament a la Lliga de Futbol Professional de les previsions. Segurament cancel·laran la fan zone i les activitats prèvies que sol fer abans del partit. També ara, com explicava en Xevi, des de l'Ajuntament de Girona han anunciat que se suspenen totes les activitats per demà, però de moment caldrà esperar a veure com evoluciona la situació, perquè el partit no serà fins demà a les 9 del vespre.
15: És el partit que tanca la jornada de la segona divisió, un partit de Girona-Mallorca a les 9, per tant, queden moltes hores, poden passar moltes coses amb els aiguats que han de caure a Catalunya. Pel que fa al vessant esportiu, Solà, avui ha parlat Quique Álvarez.
16: Sí, que ha explicat que segurament podran recuperar Brian Hill i Fran Beltran, no van poder jugar la setmana passada, s'han entrenat amb normalitat, veurem si finalment els decideix fer jugar o no, en principi seran a la banqueta. També serà a la banqueta Mate Morell, aquest exjugador del Mallorca, el qual hi ha la clàusula de la por, és una quantitat simbòlica i per tant en principi serà la banqueta, si se l'hagués de fer jugar el faria jugar, i també recuperaran tres jugadors internacionals, Las, Krapitsov i Pichur. Els dos ucraïnesos van jugar ahir, tots tres ja són a Catalunya, veurem com estan físicament de cara al partit de demà, però no arribarà ni Júnior, ni Esprilla, ni Benat, els dos últims tenen partit dilluns. El Girona, com deies, i el Mallorca estan empatats a 13 punts a la classificació. I aquí Calabret diu que després de dues victòries consecutives el Mallorca serà una bona prova de foc per saber com està l'equip.
17: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. La transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid i això afavoreix, no? I bueno, han començat bé, és veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però bueno, ja es veu el que vol l'entrenador, és un gran entrenador i una gran plantilla, així que per nosaltres és una bona prova de veure on estem i de poder competir contra un equip dels que jo crec que al final estarà dalt, no?
16: El Girona, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits al Mallorca, que ve de perdre la setmana passada a casa contra l'Almeria.
15: Doncs aquest partit, Girona-Mallorca, en principi demà a Montilivi a les 9, a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, l'app i el web de l'emissora, amb el Solà i companyia. Gràcies, Solà!
16: Éder Mallo, l'àrbitre, adeu!
15: Vinga, fins ara! Avui anem de cara a barraca, que tenim poc temps, però ens queda clara la informació de l'àrbitre del partit de demà. A la Lliga F, cap de setmana de clàssic, el Barça demà rebrà a les 5 de la tarda el Madrid al Camp Nou. Roger Nau, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
15: Un partit que en principi doncs, no s'hauria de suspendre a hores d'ara, però com tota la jornada esportiva, la cap de setmana està en risc. En qualsevol cas, Pere Romeu ha confirmat, Roger, la baixa de Vicky López.
18: Sí, avui no s'ha entrenat perquè arrossega molèsties i, per tant, no entrarà la convocatòria pel clàssic de demà, ni tampoc anirà la setmana que ve la selecció espanyola contra el Madrid. L'objectiu del Barça és guanyar per consolidar el liderat i deixar, si pot ser, el Madrid a 5 punts enrere després de 6 jornades. Pere Romeu, això sí, avisa que el de demà no serà un partit gens fàcil.
19: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. I això és la realitat. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut. No ho està demostrant només la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultra competitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid.
18: Romeu avisa que el Madrid aquest any té més control de pilota i també més perill en contraatac, però tot i així també ha reivindicat la millora del joc col·laborant als últims partits. D'aquesta dificultat d'enfrontar-se al conjunt blanc també n'ha parlat Clara Serra Jordi. Paraules al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants, els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé, aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles, perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
18: I la prèvia del clàssic marcada també per les renovacions, o almenys les possibles renovacions. La capitana Patri Guijarro ha admès que la seva renovació va pel bon camí.
4: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
18: I el Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmei Brooks. El Barça-Madrid de demà, si el temporal no ho impedeix, començarà de les 5 de la tarda en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
15: Gràcies, Roger. 10 minuts i les 3. De fet, 9 minuts i les 3. I en clau seleccions, el defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes blaugranes, Lamin Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El partit a 3 de 9, però ja enfilant cap al Tartiere i tenim el Roger Busà, que és un tio previsor. Roger, què tal? Bona tarda.
21: Hola, Sergi.
15: Escolta, la gran pregunta, Lamin Yamal jugarà avui de titular?
21: A veure, no ho sabem, no ho sabem. Com deies, el que sabem segur és que Cubarsí no jugarà segur aquest partit, perquè De La Fuente li dona descans, per això l'ha desconvocat. Pensa que ho havia jugat tot fins ara, 90 minuts contra Anglaterra i 90 minuts contra Croàcia. Per tant, ara mateix, amb Cubarsí salvat, pendents de Lamin, si és o no titular. És la gran incògnita a aquesta hora. Lamin pràcticament també ho ha jugat tot, no com Cubarsí, però sí 90 minuts i 70 dimarts passat a Sevilla. Per tant, també ve carregat de cames i avui, si descansés, tampoc passaria res perquè Espanya juga contra el rival més assequible d'aquest grup, que és la República Txeca. No sabem si Lamin jugarà o no, com De La Fuente gestionarà els minuts. Tampoc ahir el seleccionador espanyol va donar pistes.
22: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamin, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
21: Bé, un clàssic. Ja veus que de pistes poques, però això sí, ja és habitual, cada cop més, tots els elogis cap al jove jugador del Barça.
22: Que Lamin es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre. Si se le alinea desde el principio o en otro minuto, es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz. Aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento y que beneficia al equipo.
21: Pendents també de la resta de blaugranes, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín, i com deies, atents a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que avui sí podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. No hi són ni Ferran ni Carlos Espí. Ferran, amb molèsties, de fet ja no hi és. Espí, igual que Cubarsí, ha quedat desconvocat. Per tant, avui pot ser el dia del debut del davanter blanquiblau.
15: Gràcies, Roger.
21: Adeu.
15: Més futbol, Xavi Soler, perquè a banda d'aquest partit de la selecció espanyola hi passen més coses a l'Univers Futbol.
23: Sí, a la Lliga de les Nacions de la UEFA tenim un Croàcia-Anglaterra a les 6, la Croàcia amb el blaugrana Livakovic, segurament el porter titular, els anglesos amb el també blaugrana Gordon, que també apunta a ser titular. El grup B d'aquesta Lliga de les Nacions també viurem el Suïssa-Eslovènia, recordem Eslovènia amb Derekusic, que podrà jugar al blanc i blau després de l'últim partit que va acabar amb molèsties. De partits que s'han jugat aquesta passada matinada, tenim un Colòmbia 0, Paraguai 1, partit amistós, amb 90 minuts del jugador de Girona, Yasser Asprilla, de la jornada d'ahir. Recordeu que Jules Koundé no va jugar en el França 1, Itàlia 1, i que Banat, el davanter del Girona, no va jugar a l'Ucraïna, Irlanda del Nord. Van guanyar 0-3 als nord-irlandesos, no va jugar per sanció. En qualificació per l'Europeu Sud-21, Ucraïna va guanyar Croàcia per 1-0 amb un gol del llargarut gironí Pixur, que va ser titular, com també ho va ser el porter del Girona, Krapitsov. I partit destacat d'aquesta matinada, que segur que no t'has perdut, és l'Anguila 0, Antigua i Barbuda 3, a la CONCACAF.
15: Doncs vine, vaig intentar recuperar-lo i mentre el busco anem a publicitat, un minutet i rematem el programa parlant de motos i de bàsquet.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
25: No és només un reality.
26: A què he vingut aquí?
27: A guanyar!
25: Tampoc una cursa més.
26: Para! Epa, Raquel!
25: La travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
3: Vaig al límit amb tu.
24: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.

0: història de Marc Márquez, de principi a fi, amb tota la dominació de què ha estat capaç.
1: Marc Márquez li ha retallat 5 punts al líder Jorge Martín a la general del Mundial de MotoGP i és que el Toda Cervera ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi del Japó. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El líder Martín ha tingut problemes amb el pneumàtic i ha cedit una posició al podi.
2: Mira, han creuat la meta a la cursa sprint de Japó. Primer Marc Márquez, segon Jorge Martín i tercer Enea Bastianini. Però en l'última volta, Martín i Bastianini han trepitjat fora pista i això els ha fet perdre una posició. Per tant, la victòria de Marc Márquez incontestable, segona posició per Diogo Moreira, el brasiler d'Honda, primer podi a MotoGP, i tercera posició per Jorge Martín amb aquesta sanció, i Enea Bastianini també sancionat fora del podi. Puntuen igualment Ogura com a cinquè, Bezzecchi com a sisè, Zarco, Raúl Fernández i Fabio Quartararo. No han puntuat Rins i Viñales i han hagut d'abandonar Àlex Márquez, Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio, en aquest cas per culpa d'Àlex Márquez, que en la primera volta els ha arrossegat, ha caigut i els ha arrossegat. Aquí hi ha les declaracions de Marc Márquez a DAZN, destacant uns canvis que han fet abans de la cursa.
3: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, ha salido una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
2: A la classificació general tenim que Jorge Martín té 7 punts més que Marc Márquez, per tant, el Toro de Cervera, que n'ha retallat 5, Bezzecchi és a 45, Acosta a 79, Di Gianantonio a 83, Jogura a 86. El que Marc Márquez diu que és un mundial de 4 o 5 sembla que és un mundial de 2. Ja veurem si això es confirma o no. No només Martín, sinó que en general tots els pilots han acabat amb el pneumàtic en mal estat i això ha aixecat les alarmes al paddock i les pròximes hores sabrem si hi ha alguna decisió per part de Michelin i MotoGP de forçar l'ús d'alguna goma aquest diumenge, en especial pel tema seguretat. Si fos el pneumàtic més dur, ningú no l'ha provat encara.
1: Gràcies, Dami Aguilar. Demà començarem la transmissió de l'Univers MotoGP a 6:45 del matí, a l'app i al web de l'emissora de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, amb la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP. I tanquem el programa amb bàsquet.
4: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple, 82-95 a 3.
1: Així ho explicava l'Ernest Macià en bàsquet, victòria del Barça a l'Euroliga a la pista del Besiktas. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, per 82-95. És el segon triomf del Barça en 3 jornades europees. Demà torna a jugar el Barça, Múrcia-Barça, a partir de les 7 de la tarda.
1: Avui també la Lliga CB juguen dos catalans.
5: A les 6, la Penya rep a l'Andorra i a les 9, el Manresa rep el Breogán. Demà també juguen el Lleida-Burgos a les 12 i el Baskonia-Girona a les 6 de la tarda.
1: I aquest cap de setmana, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet.
5: Els dos equips catalans juguen avui. A les 6, Estudiantes Uni-Girona i també a les 6, el Salamanca que té la seu.
1: Gràcies, Alfons Gorina. També gràcies al Xevi Soler. Un minutet i acabarem el programa. Encara tenim temps de dir-ne una de Waterpolo, perquè avui a 4:45 de la tarda es disputa la Supercopa d'Europa femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya. En Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà primer de la graella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada a Qatar i Abu Dhabi, ho ha confirmat el seu president Stefano Domenicali a Sky Sports Italia. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 a l'Alacant al Palau Blaugrana. Serà el primer partit dels d'Ortega després de perdre el Mundial de Clubs contra el Vesprem de Xavi Pascual. El Granollers finalment no jugarà. Recordem que el seu partit contra el Conca ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. Sí que jugarà el CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina a 6:15. Visita la pista de l'Elx. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, fem una pausa d'una hora i a les 4 tot gira especial. Un ull a l'esport i un ull al temps amb el Clubers i l'Escapa. Tot gira fins que faci falta seguint aquesta jornada apassionant de meteorologia i d'esports.
6: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
2: Let's go.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on sigui.

0: Nobodies, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Hola, com anem? Nosaltres contents de saludar-vos una setmana més. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el número 1 a les mans de Noder i el tema Told to You, que repeteix lideratge des de fa un parell de setmanes. Veurem si hi haurà una tercera setmana en aquesta primera posició o no. Una llista que tindrà dues novetats a la categoria dels aspirants i també tres entrades. Avui entren tres noves cançons entre les 40 posicions. I avui també tenim una estrena, i és que l'espai que fem sempre per tancar hora del viatge en el temps i per recuperar un número 1 ens el presentarà a partir d'aquesta temporada en Pol Millet. S'incorpora a l'equip de la primera llista, un dels companys de primera fila. La web on publiquem la llista cada setmana és el coordinador de primera fila i des d'aquesta setmana doncs també s'incorpora a la primera llista. Per tant, ja saludarem el Pol abans de tancar aquesta primera hora. De moment, comencem el repàs amb les novetats que venen totes molt juntes a les posicions de sota. De fet, comencem amb Saxeni, amb la seva última cançó, Malalt de somnis, avui entra.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Feia unes quantes setmanes que el teníem a la categoria dels aspirants i finalment ha entrat Alex Warren. Emerald Eyes és la seva última producció i s'incorpora primera setmana des de la 39. A la 38, la tercera incorporació la tenim de la mà del debut musical dels By Hallies. És la seva primera cançó pròpia després de fer moltes versions en els seus concerts. Ara es presenten en societat amb això que es diu Ballo sense tu. Entra a la llista.
1: Número 38. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 36.

0: Seguim a casa amb la Ludwig Band, que es van incorporar fa tots uns 7 dies amb aquesta que es diu Que Bonic, i evidentment la fem pujar a 3 llocs. Des de la 36 l'hem escoltat. De seguida a la 35, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Porta moltes i moltes setmanes en aquesta categoria Still. La nova cançó de Karol G al costat de Bruno Mars. Una setmana més la fem esperar per entrar a la llista.
1: Aquest

L'Alfred García, els fem sonar des de la 34. Vine'm a buscar, ens ha estat acompanyant tot l'estiu i ja va baixant a la llista. A la 33 també baixa Drop Dead, l'última cançó, o la primera que vam conèixer del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, no diem l'última, perquè d'aquí una estona en tenim una altra d'ella, que és molt més nova i que fa una gran pujada. D'augment, Drop Dead, dues avall.

El Far del Sud, versió remix a càrrec de Jordi Roca, Sopa de Cabra, perdent 3 posicions des de la 26 a la 29. A la 28, Stupid Song, l'èxit d'Olivia Rodrigo, que s'emporta una gran pujada, no és la més gran, però déu-n'hi-do, 9 amunt, passa de la 37 de la setmana passada fins la 28. New York City.

0: Sun.
1: Els Catarres mantenen posició per 20a setmana a la primera llista, això es deia diumenge sense drama. De seguida la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Brou, una banda que la setmana passada et vam presentar en aquesta categoria i que encara continuen estant aquí presents amb ganes d'entrar amb això festiu de colors.

Tame Impala és la més veterana de la primera llista, la col·laboració amb Jenny. Dràcula l'hem situat des de la 25, n'ha perdut dues, amb 41 setmanes a la primera llista. I atenció, perquè a la 24 hi tenim una pujada d'aquelles que fan història, però no prou història per ser la pujada més important. En suma, 12, déu-n'hi-do, la pujada de Sean Spiro amb una cançó que va debutar la setmana passada des de la 36 i que se situa ja a la 24, aquest Great Expectation, el seu nou senzill que puja i puja i puja.

està Nil Moliner. Amb qui estaràs? Bona pujada també de 9 posicions per aquesta cançó increïble, espectacular, i que la tenim situada des de la 23. A la 21 hi posarem The Bowser, Magnetic. En suma 3 a la primera llista abans els tiets sonen des de la 22 amb Era Això.

0: Vaja, anem a tancar ara, com sempre, recordant un número històric de la primera llista. Des d'aquesta mateixa setmana, l'encarregat d'aquesta secció és en Pol Millet. Hola, Pol Millet!
1: Què tal, Marc Clapés? Com estem?
0: Molt bé, molt content que t'incorporis en aquesta secció històrica de la primera llista. I per començar, ja que parlem d'història, quin any ens portes avui?
1: Doncs avui us porto l'any 2015, perquè jo encara el recordo molt bé i encara recordo millor aquesta cançó de Calvin Harris i Disciples, que es diu How Deep Is Your Love.
0: Boníssima, boníssima. Doncs escolta, anem 11 anys enrere per recuperar aquesta cançó fantàstica. No sé si la vols presentar com si fossis un...
1: Com si em dediqués a això, no? Com si fos locutor de ràdio.
0: Com ho faries, això?
1: Com ho faria? Doncs aquesta és la que fa 11 anys van treure Calvin Harris i Disciples i es diu How Deep Is Your Love. Ha arribat a...

Doncs hem obert la segona hora de la llista amb Banda Neon, Búhos i Mondi, ja, i el ventilador mica en mica va reculant a la primera llista, una cançó que ens ha acompanyat tots els mesos estiuencs i que ha estat tot un èxit per aquesta colla. Obrim segona hora, que ens portarà a descobrir si Anoda repeteix el número 1 amb Talk to You o si hi ha canvis. També hem d'estrenar dues cançons a la categoria dels aspirants i escoltar, doncs, pujades importants. Encara hem d'escoltar, de fet, la pujada més important de la setmana. Abans d'anar a la 19, anem a l'estrena. Una de les dues estrenes que tenim en aquesta categoria ens la porta Aitana, després de Superestrella, que ens ha acompanyat aquest 2026 de manera intensa. Doncs arriba un nou senzill, Connexió Psíquica. És el seu nou senzill, el que està promocionant, el que està triomfant ja, la nova d'Aitana. Bé, nova, és del 2025 la cançó, però és aspirant, és novetat a la llista, que seguim explorant el seu quarto azul amb aquesta cançó. Aquesta cançó.

Els Amics de les Arts, des de la 18, baixant a 4, amb aquesta que es deia Segurament t'estimo. A la 17, mantenim posició Dai Dai, Shakira, Born a Boy, 18 setmanes també, per

0: Let's go. Número 16. Step into the scene. La cançó que més puja.
1: Is on.

Doncs aquesta està la cançó més important que ha pujat aquesta setmana a la llista. Miley Cyrus, va Persuade, el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que, per cert, s'ha situat aquesta setmana número 1 de vendes a l'estat espanyol. Feia 10 anys que cap disc de la Miley s'hi situava el número 1, i això que les crítiques no han estat molt favorables pel disc de la Miley. Però bé, sí, com sigui, el primer senzill en suma 14 de cop. Aquesta setmana ha passat de la 30 a la 16. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Cinderland, una banda que els coneixem gràcies al Tututurú i moltes altres que han sonat a la llista i ara ho podríem fer-ho amb una altra, que es diu L'Última. Doncs mira, L'Última de Cinderland continua com aspirant. Mira, que rima i tot. Hey, sembla...

l'EFI avui n'ha reculat 3 a la primera llista. S'ha situat a la 14. A la 13, bona pujada per Somber. Cada setmana el fem pujar més posicions amb aquesta que es diu My Body Isn't Ready. Fantàstica. Somber, dues amunt. Número

0: DJ Gouja, Jason Derulo, Melody, Michiko, pujada de dos llocs, s'aproxima al top 10, un top 10 que avui tindrem dues noves entrades perquè Joan Dausà i Mamadou se n'han sortit i també Dani Six i Skit han abandonat el top 10. Per tant, dues entrades que descobrirem d'aquí un moment, però abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar els U2, la banda irlandesa, la banda de Bono, The Edge, companyia, que publicaran nou treball al mes de novembre. Arriben ara amb un nou senzill que formarà part d'aquest treball que es dirà Carnaval de Luz, un disc amb molta inspiració llatina. De fet, una de les cançons està dedicada, inspirada en Rosalía, de Mirror Maker. I el primer senzill és aquesta cançó, que a més té títol en castellà, Silencio, nova cançó dels U2, dels U2. Aspiren a la primera llista, el retorn dels irlandesos.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Amb Adele hem estrenat el top 10 i amb aquesta bona pujada de 8 posicions s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions aquest Ain't in Los Angeles, que la fa situar-se ja entre les 10 primeres posicions en tan sols 3 setmanes. A la 9, una cançó que es va estar aquest estiu liderant durant 3 setmanes consecutives, parlant de La Graciosa, l'èxit de Quevedo, i Elvis Crespo, Camperdugas.

0: L'última producció que en suma 4 a la primera llista i ja la tenim en aquesta plaça 8. A la 7 també puja una setmana més. 31 fam i anem tirant.
1: Número 7.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Atenció, perquè les Katsai, després de moltes setmanes pujant i pujant, aquesta veuen aturada la seva progressió. Es mantenen a la número 7 amb Animal. I la que ja no puja, perquè ja va arribar de tot, és aquesta de Yugel, al costat d'Ultranaté. Moving to the Sun, passa de la 3 a la 5. I'm moving to the sun.

Pujada per Tame Impala. La nova cançó que ens presenta a la primera llista és aquesta, que es diu Loser, però curiosament aquesta va arribar abans de l'altre senzill que tenen, Dràcula. Però mira, com coses de la vida, ha triomfat primer Dràcula i Loser ara està tenint una segona vida. Loser puja una, està a la 4. També puja una, Karol G, Jude Line i Rusovski. Baby Wow, amb 4 setmanes ja està a la 3.

Número 1, perquè Another perden el lideratge. Tall to You, després de dues setmanes liderant la primera llista, cau, perd el líder. I avui tindrem un nou número 1 a la primera llista i una cançó que li ha costat lo seu. 18 setmanes ha trigat aquesta cançó a ser líder de la primera llista. És el debut d'aquesta formació, que poca cosa sabíem d'ells. Temper City aconsegueixen el seu primer número 1 a la primera llista, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit absolut per aquest Self-Aware, que després de moltes setmanes aquí pujant, una cançó que encara continua sent de les importants a tot el món, entre el top 10 del més escoltat a tot el món a través de Spotify, i continua sent un èxit a la primera llista. Self-Aware és el nou líder de la primera llista. D'aquí una setmana més èxits. Que vagi bé. Adéu, bona setmana.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Benvinguts a Vinils amb Història, amb Salvador Minguijón i Manel Gómez.
1: Cada 15 dies us parlarem d'un disc de l'arxiu de la col·lecció que s'ha anat formant a Calafí Ràdio des de la dècada dels 80 i el comentarem plegats, explicant-ne curiositats d'aquestes obres i dels artistes que hi van contribuir.
0: Avui us portem una banda molt diferent a la del capítol anterior, Derek and the Dominos. Si esteu atents a la cançó que està sonant de fons a la intro, segur que molts de vosaltres ja us feu la idea de qui seran els protagonistes d'aquesta nit.
1: The Eyes Don't Lie, Chico, que deia Tony Montana a Scarface. Els ulls no enganyen, però en el cas que ens aplica, la veu, aquesta veu tan inconfusible a la història del pop-rock, escolteu a veure si l'encerteu.

0: Efectivament, amics i amigues, avui parlarem dels R.E.M., o per entendre'ns tots, dels REM de tota la vida. Disculpeu-nos els puristes. O quants de vosaltres dieu U2 o AC/DC? Bueno, concretament jo dic AC/DC. Les sigles de R.E.M. corresponen a l'expressió Rapid Eye Movement, moviment ràpid de l'ull, que és una fase del son en què els ulls es mouen molt ràpidament sota les parpelles i l'activitat cerebral és intensa i sembla ser que els somnis són més vívids.
1: Just a la fusta. Parlarem del REM i ho farem per partida doble, ja que endinsant-nos als arxius de Calafé Ràdio hem trobat dos vinils de 33 RPM, dos joietes d'aquesta banda formada a Athens, Georgia, el 1980, autèntics pioners del pop-rock independent nord-americà.
0: Aviam, no en tens ni idea, es diu Athens. Els discos que us portem avui a Vinils amb Història són Document, publicat el 1987, i sobretot un dels discos fonamentals de la dècada dels 90, Out of Time, publicat el 1991, i del que ens ocuparem una miqueta més, ja que segurament les seves cançons siguin les més reconeixibles per molts dels nostres oients.
1: Segur, Salva, sobretot dos d'elles que són megahits. Però alerta, tots dos són discos molt bons, i si sou fans del REM més indies, segurament Document us farà més el pes. Bé, comencem per ordre cronològic, és a dir, amb Document.
0: Document és el cinquè àlbum d'estudi dels REM, com podem veure el número 5 que surt a la portada. Va ser gravat amb la formació clàssica de REM, és a dir, amb Michael Stipe com a cantant, Peter Buck a la guitarra, habitualment amb Rickenbacker pels que sou guitarristes, Mike Mills al baix i Bill Berry a la bateria.
1: A Document seguim trobant aquelles característiques que fan inconfusible l'estil del REM. Lletres obscures que sovint han estat mal interpretades, la veu de vellut de Michael Stipe i atmosferes de gran elegància i bellesa. Una cosa que m'agrada personalment de la discografia de REM és que els seus àlbums acostumen a començar amb temarrals. Ho veiem al seu debut, Murmur, que començava amb Radio Free Europe, que sona ara mateix.

0: El tema que ja heu escoltat ja es pot veure l'estil particularíssim dels REM, un grup del que és molt complicat discernir influències. Ha començat la dècada dels 80, venint de l'esclat del punk, però ja comencen a aparèixer propostes més underground, amb Joy Division a Manchester o Television a Nova York, propostes amb caràcter artístic minoritàries. El murmur de REM surt en aquest context i per això estan considerats un dels pioners del rock independent americà.
1: Els primers anys, REM sona força a les ràdios universitàries. Comencen a publicar amb IRS Records, segell independent que traurà al mercat els primers 5 discos de la banda. Per tant, aquest document que tenim aquí ara serà el darrer disc que els Dathans treuen amb IRS i el primer d'un cert impacte comercial.
0: Document tenia altres títols alternatius al principi, un d'ells Last Train to Disneyland, que a en Manel particularment li agrada molt, i la veritat és que a mi també. Els temes del disc tenen relació amb el moment complicat que passaven als Estats Units amb l'administració Reagan, que, per cert, si mireu una mica d'història americana, té bastanta correlació amb el moment actual amb Trump. A més, Reagan era un pallasso, igual que Trump, no tant, perquè el nivell de pallassisme de Trump ha arribat a cotes insospitades, però bueno, seguim endavant. A tall d'exemple, la cançó que obre l'àlbum i que us posem tot seguit, Finest Work Song, tracta críticament del concepte de somni americà i la tercera, Exhuman McCarthy, estableix un paral·lelisme entre el macarthisme dels 50 amb el conservadorisme dels 80. Veieu?

0: Una cosa que em fascina de Rem és que en algunes de les seves cançons, malgrat la profunditat crítica, una certa foscor de les lletres, el to de la cançó tendeix a ser alegre, colorit. Això passa especialment amb un hit de l'Out of Time, del que ens ocuparem més endavant. Però a Document ja ens trobem un dels hits més reconeixibles de la banda, que és el que us posarem ara mateix.
1: Es pot cantar sobre la fi del món com el coneixem amb aquest bon rotllo? Doncs els Rem ho demostren amb aquesta tornada tan enganxosa. Tant que ens donen ganes de ballar a l'estudi. Sabíeu que molts anys després de la seva publicació, aquesta cançó ho va petar molt a les ràdios de tot el món quan el 2012 es va dir que, segons la profecia maia, el món s'acabaria el 21 de desembre d'aquell any?

0: És una cançó addictiva, 100%. Hi ha gent que ha trobat paral·lelismes amb el Subterranean Homesick Blues, de Bob Dylan, per la velocitat amb què Michael Stipe canta la cançó. També, si us heu fixat, Stipe inclou personatges com Leonard Bernstein, Lenny Bruce, Leonidas Brezhnev, tots amb les inicials LB. Sembla que en un somni Stipe es va veure a la festa d'aniversari del crític musical Lester Bangs i se'n va adonar que ell era l'únic convidat que no tenia aquelles inicials.
1: Documenté 11 temes i entre ells trobem The One I Love, que és especialment rellevant pels Rem perquè va ser la primera vegada que una cançó seva es va colar al top 100 de Billboard, en concret a la novena posició de la llista. Tota una fita que ajudaria a entendre l'evolució cap al mainstream que ja podem copsar al següent àlbum, Green, ja amb Warner Bros. Aquí us la deixem.

0: Amics i amigues, aparquem aquí el magnífic document per parlar de l'altre de vinil del REM que tenim als arxius de Calafell Ràdio, el plat fort del programa, l'Out of Time. Val a dir que la còpia que tenim entre mans té una inscripció manuscrita a la portada, propietat d'Andreu Tello. Per tant, entenem que aquest disc el va deixar l'enyorat DJ d'aquesta casa entre la col·lecció de l'emissora. Des d'aquí un record per l'Andreu, a qui dediquem el programa per tots els anys que va estar punxant música als estudis de Calafell Poble. Segurament ell també era un gran fan del REM.
1: L'Out of Time, publicat el 1991, és el segon disc del que molts fans de REM consideren la trilogia fonamental de la banda. El primer és el Green, de 1988, que faria de pont entre Document i Out of Time, i el tercer és l'Automatic for the People, de 1992, produït per Scott Litt. Out of Time representa un punt d'inflexió a la carrera dels REM, ja que amb aquest disc assoliran un èxit comercial mundial més enllà dels entorns alternatius.
0: Bé, de fet, per sota de les nostres veus estan sonant temes de l'Automatic for the People i del Green. Bé, continuant, aquest èxit es deu sobretot a una cançó que va sonar a les ràdios de tot el món i amb un videoclip que va tenir una rotació brutal a la MTV. Una cançó introspectiva, amb una melodia de mandolina molt reconeixible de primeres. Parlem de Losing My Religion. L'altre dia, mentre l'escoltava, em vaig recordar que un curs d'anglès que van fer plegats a Londres, quan érem adolescents, es van fer traduir. Tu te'n recordes, tio?
1: Sí, a la prehistòria. Era la prehistòria. Doncs aquest so de mandolina, precisament, és un intent dels REM per fer una cançó el menys comercial que poguessin. Perquè heu d'entendre que ells van créixer a l'escena alternativa a les emissores de ràdio universitària dels Estats Units a finals dels 80, començaments de 90. I la seva premissa bàsica d'aquella gent era que rebutjaven la comercialitat. Llavors, quan els va contractar Warner Bros., van decidir fer la cançó menys comercial que poguessin. Van decidir fer una cançó que sonés molt a folk, amb mandolines. Us sona? Van fer Losing My Religion. No s'esperaven per res l'èxit que van tenir. I, de fet, es veu que un dia Michael Stipe estava a la casa de Henry Rollins, el cantant de Black Flag, quan de cop i volta va sonar el telèfon. El Michael Stipe va agafar el telèfon, va parlar molt poc temps, diu que un parell de frases, va penjar i li va preguntar a Henry Rollins: escolta, tu saps que és un disc d'or? No estaven preparats ni sabien què podien esperar de la fama.
0: Podríem afirmar que Out of Time va ser la porta d'entrada de REM al públic català mainstream. Aparentment, amb aquest títol, Perdent la meva religió, podríem pensar que va sobre una crisi de fe, sobre quelcom espiritual. Però, com us he dit al principi, les lletres de REM sovint tenen un significat diferent. I en aquest cas, Stipe fa referència a la pèrdua de la temperança, de la paciència i del control. Tot i que Out of Time trobarem uns instruments de corda, com us deia el Salva, i arranjaments més sofisticats que els alumnes precedents, l'ús de la predominant mandolina d'en Peter Buck ja hi és present a temes del Green, com ara The Grown Child, que hem ficat per aquí per sota mentre parlàvem anteriorment. Però bé, deixant-nos de romansos i anem al torró. Amb tots vosaltres, Losing My Religion.

0: Us sonava, no? La següent pista que posarem potser encara us sonarà més i tot, encara que no tingueu present l'Out of Time. Recordeu que amb cada programa creem una playlist de vinils amb història a Spotify perquè pugueu escoltar les cançons que hem anat punxant.
1: Una cosa que no m'agrada, Salva, d'aquest disc és el disseny de la portada. Sembla trobat Carrin Club. Bé, he de dir que les portades del REM en general no m'han fet mai el pes. Tu com a dissenyador com ho veus? Et mola o què?
0: A veure, és que és una portada icònica. O sigui, és d'aquestes coses que les veus tantes vegades que al final formen part de l'imaginari pop col·lectiu i ja ni tens et planteja si és bona o dolenta. Però la veritat és que és molt, molt, molt senzilla en contrast amb altres portades de REM que són molt més treballades.
1: Sí, a mi, per exemple, la d'Automatic for the People o la del Murmur encara m'agrada més, però aquesta, no m'acaba de fer el pes.
0: El que sí que et puc dir és que puc empatitzar amb els dissenyadors perquè tenien la portada ja gairebé completa, però la banda no els hi donava el títol.
1: Què dius ara?
0: Sí, les gravacions estaven fetes, la portada també, però el disc no tenia títol. Sembla que els van pressionar des de Warner dient que estaven running out of time, és a dir, que estaven fora de temps, i que es va quedar el títol. De fet, si us fixeu, a la portada el títol està posat com raro, no gairebé alineat.
1: Bé, anant a la música. Out of Time es conforma d'11 temes també, començant amb Radio Song, un tall amb un punt funky que em recorda tangencialment els primers Red Hot Chili Peppers i que l'hem escoltat abans al principi de l'emissió. I col·labora un raper, KRS-One, incorporant veus. Podem dir que és un començament alegre que canvia de radicalment amb Losing My Religion o Low, els talls següents.
0: Però per alegria, el tema que us posarem ara. Ens anem apropant a la mitjanit, però estem segurs que aquesta cançó us farà cantar i, qui sap, potser també ballar. Pareu atenció al riff deliciós d'en Peter Buck i als coros de l'artista convidada, Kate Pearson dels B-52. Endavant amb Shiny Happy People!

0: Senyores i senyors, Kate Pearson, dempeus. Quina autèntica jefa, quina veu. Si la cançó és prou bona, la Kate Pearson l'eleva a uns nivells apostoflants, com diria el mestre Rovirosa. Un clàssic instantani també a l'MTV i a molts recopilatoris dels 90. Però, paradoxalment, Shiny Happy People no acostuma a sortir als setlist de REM i no era una cançó que toquessin en directe habitualment.
1: Stipe no sabia ben bé què fer amb ella. Aquí també sembla que el refons de la lletra és molt reflexiu i sarcàstic. Ja ho veiem, ja ho venim dient. Algunes lletres de REM no semblen casar gaire amb el to de la melodia. Però el bon rotllo que desprèn aquesta cançó, els nostres tímpans, és una cosa contra la que els fa difícil lluitar. Anem ara amb un altre tall de la part final del disc, Belong, una cançó inquietantment bella que parla del caos del món exterior i l'ansietat que pot provocar. La protagonista és una mare que vol desconnectar d'aquesta ansietat i li xiuxiueja al seu fill paraules de calma, de pertinença.

Out of Time és un disc més heterogènic que els altres i ja vaticina cosetes del següent, Automatic for the People. La part final amb Belong, Half a World Away, són petites joies de la seva discografia. Però permeteu-me recomanar Me in Honey, la cançó que tanca el disc, una cançó de 4 minuts en riff acústic de guitarra que sobrevola tot el tema i una intro amb veus de la meravellosa Kate Pearson de nou i la veu desesperada de Stipe cantant It seems a shame to waste your time for me, left me to love what it's doing to me. És magistral, de les meves preferides. Escolteu aquest comiat de pur desamor.

0: Malgrat l'èxit fulgurant d'Out of Time, Rem no sortiria de gira promocional. Ja venien d'una gira important promocionant Green i el següent àlbum, l'Automatic for the People, ja estava en fase de composició.
1: L'Automatic for the People, per a molts fans l'obra mestra del Rem, hi trobarem una de les cançons més emblemàtiques de la banda, que no té res a envejar a altres hits que hem revisat avui. Parlem de Man on the Moon, una cançó homenatge al còmic Andy Kaufman i la naturalesa de la veritat. Fixeu-vos a la influència pop de la cançó. L'any 1999, Milos Forman va estrenar la seva pel·li biogràfica sobre Kaufman, amb Jim Carrey de protagonista, i el títol va ser Man on the Moon.

0: Avui hem rememorat alguns clàssics de la ràdio de finals dels 80 i principis dels 90, però a Vinils amb Història són molt de rock and roll, i de ben segur molts dels nostres oients també són de guitarres i distorsió. Què ens pot oferir REM en aquest sentit?
1: Doncs bé, Salva, jo apostaria clarament pel Monster, de 1994, un disc publicat ja en plena efervescència del grunge, amb Soundgarden i Pearl Jam, tornant a sons de guitarra més agrestes. Aquí al REM agafen una mica d'aquesta onada rockera, i si bé no podem dir que estan en aquesta lliga, les guitarres agafen més protagonisme. Ho veiem en exemples com Let Me In, l'homenatge de Michael Stipe al seu amic Kurt Cobain, fan del REM, que va morir poc abans, i també el títol que obre Monster, que és aquest What's the Frequency, Kenneth, que s'inspira en un fet molt random que explicarem just després de que la sentiu.

0: Per explicar els fets que van inspirar a Stipe aquesta cançó, hem d'anar a Manhattan, Nova York, la nit del 4 d'octubre de 1986. És a dir, demà farà 40 anys d'aquest fet. Aquella nit, el presentador de la cadena de CBS, Dan Rather, passejava prop del Rockefeller Center quan dos desconeguts el van preguntar: «Kenneth, quina és la freqüència?». Rather, contrariat, els hi va dir que s'equivocaven de persona i els individus el van atonyinar repetint la misteriosa pregunta: «What's the frequency, Kenneth?». I encara no sabem un borrall del per què.
1: És flipant, això de les fonts d'inspiració de Michael Stipe. Però bé, toca fer una mica de valoració per anar tancant. Què et mola més dels... amb quins dels dos àlbums d'avui et quedes?
0: Doncs si haig d'escollir entre aquests dos discos, em quedaré amb el Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath.
1: A mi dels dos em quedo amb l'Out of Time. També el Sabbath Bloody Sabbath, que m'agrada més, eh? Però dels dos, l'Out of Time. Potser m'agrada més l'Automatic o el Monster, que em sembla un discarral, més guitarrero, més cru, però em rem sobre val la pena capbussar-se en la seva obra. Sempre hi trobem perles.
0: I a vosaltres què us sembla? Esperem que aquest repàs als REM us animi a escoltar-los o a reescoltar-los, com hem fet nosaltres. I tanquem aquí la paradeta. Us deixem amb la bonica Half a World Away. Ens veiem els dos dissabtes, el dia 17, de 22 a 23, amb més música. Long live rock and roll! Fins aviat!

Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.

Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.